0: bello perro. Non è sera bello, bello perro. Look what you
1: done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
3: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Radio Pego, escolta'ns.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

És música. És passió. És...

hobby. No sé què dir, no sé com competir. Sempre en guàrdia, en un món hostil, indefens, diminut, en la llau, sense fi d'egoisme, elitisme, supremacisme que fa el mal banal, seductor blanc, un verícis i l'oge ocult que és infectant, d'angoixa.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: pegarlo, man.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego. Som la teua veu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Si el que t'agrada és la bona música,

0: Viu la música a Radio Pego.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
3: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
3: Donar sang és donar vida. Dilluns 22 de juny, si eres membre d'alguna fila, d'alguna falla, de qualsevol associació festera, cultural, social, esportiva de Pego, organitza't i vine en grup a donar sang.
4: I disculpa'm la sinceritat.
3: Dos unitats mòbils del Centre de Transfusions d'Alacant us esperen en la Biblioteca Municipal de 5 a 8 i mitja de la vesprada. L'Ajuntament de Pego vol premiar este gest de solidaritat en un context festiu. Per això, cada 10 donants d'una mateixa associació o entitat festera, esportiva, social o cultural que acudisca a donar sang, esta rebrà un pernil de regal.
5: Tens el que volies, tens el que et mereixes.
3: La festa ens fa poble i amb la donació regalem vàtex, regalem vida.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, 107.8 de la FM.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Sense punt 8. Ràdio Pego.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: El que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8. Ràdio Pego.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Radio Pego, una ràdio sempre viva.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. 107.8.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Estàs escoltant Radio Pego. I queda't amb nosaltres.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Divendres 26 de juny, a les 19 hores, l'Entradeta i l'Ambaixada Històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro seguit del bàndol cristià. A la rereguarda eixirà la Filà Ambaixadora 2026, Filà Templàries. Tancarà l'Entradeta la Filà Capitana 2026, Filà Feixucs. Desfilaran per la plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra i Sant Agustí fins a arribar al Pla de la Font. Allí tindrà lloc l'Ambaixada Històrica a càrrec i amb la participació especial de l'Ambaixadora Cristiana 2026 i el Capità Moro 2026 amb les seues corresponents filades en batalló i representant la presa del castell. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies del Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Vall d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. T'oxigen per a mi. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeo de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixux, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'Avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixux amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Divendres 26 de juny a les 7 del matí, la Diana. L'arrencada de la Diana a la plaça del Mercat amb la participació de la Gamba Musa, Feixucs, Avençaïnes i Beduïnes. Es desplaçaran per el carrer Poeta Lorente, Ramon y Cajal, Mayorazgo Sendra, fins a la plaça de l'Ajuntament, on té lloc la segona arrencada de la Diana a les 8 del matí. En acabar, desfilaran pel carrer Sant Domènec, Portal de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. L'Ajuntament de Pego vos convida a gaudir d'una nit de música en directe amb segell local.
0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sendra, Sant Agustí, pla de la Font, Passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries, ambaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà feixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i a la gamba musa. A la una de la nit, Ball de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra La Tribu i una macrodiscomòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026, diumenge 28 de juny. A les 13 hores, la Pallorfà. Des de les 11:30 del matí, cercaviles informals de totes les filades pels carrers del poble fins a arribar al Passeig Cervantes cap a les 13 hores, on les bandes de música amenitzaran la Pallorfà popular a càrrec de la Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego. A les 20 hores, l'entrada jove. Des de la plaça del Mercat arranca l'entrada jove amb el següent ordre. Seguici històric amb els gegants de la vila, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música. Bàndol cristià, algarades, conqueridores, almogàvers, albardins, inquisidors i templàries. Filà ambaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, feixucs, filà capitana mora 2026. A les drac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscolls i a la gamba musa. Itinerari, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sendra, Sant Agustí, pla de la Font, Passeig Cervantes, per la part dreta, fins a l'alçada d'Ausiàs Marc. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del... Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament.
3: Pitjora. Et tens una bona, decidirà una pitjora. Sí, es sent. El micro sí que van. Es sent portet, perquè és més fort que...
4: Sí, sí.
3: Es fent en eco i tot. Sent. Sí. Què vols que el digui?
5: Hola, un, dos, tres, quatre...
3: Vale. Bon dia, anem a donar per començat el ple extraordinari de pressupostos, punt primer.
6: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 18 de juny sobre l'aprovació del pressupost de 2026. Carmen, afirmat.
7: L'aprovació del pressupost de 2026. Per un costat, en l'estat de despeses puja un total de 14.208.574,74 €. El que més puja és el capítol 1 de despeses de personal, que puja un total de 6.633.299,74 €. El capítol 2, destinat a despeses en béns corrents i serveis, puja 4.815.914 €. En despeses financeres, que és el capítol 3, es destinen 10.000 €. El capítol 4, que són les transferències corrents, puja un total de 1.621.941 €. En quant a les operacions de capital, el capítol 6, destinat a inversions reals, puja 1.029.420 €. El capítol 7, que són transferències de capital, puja 50.000 €. I per últim, el capítol 9, que són els pressupostos financers, un total de 48.000 €. En quant a l'estat d'ingressos, puja també 14.208.574,74 €. I en operacions corrents tenim el capítol 1, que es preveuen uns ingressos d'impostos directes de 6.084.000 €. En el capítol 2, que són els impostos indirectes, es preveuen 225.000 €. El capítol 3, que inclou les taxes i altres ingressos, puja 2.887.100 €. El capítol 4, que són les transferències corrents, els ingressos serien 4.469.474,74 €. El capítol 5, que correspon a ingressos patrimonials, serien 43.000 €. En quant a les operacions de capital, en el capítol 6, que seria l'alienació d'inversions reals, pujaria 500.000 €. Això dona un pressupost de consolidat de 14.208.574,74 €. És un pressupost que està equilibrat. Per una altra banda, es declara no disponible la partida del pressupost de despeses 150.60.000, que és la compra de terrenys per un import de 5.000 €, fins que no es realitza la corresponent venda de patrimoni que està recollida en la partida d'ingressos 60.300, que és alienació de patrimoni públic del sòl. Per una altra part, juntament amb el pressupost, es proposa també l'aprovació de la plantilla personal de 2026. En quant a funcionaris de carrera, són un total de 90 puestos i de personal laboral fixe hi ha un total de 58 puestos. El personal eventual està format per dos places. Hi ha places de funcionaris subjectes a amortització, que és per un costat l'agent de comerces múltiples i l'ajudant del mercat. En quant a les places de personal laboral subjectes a amortització, està la directora de l'Escola d'Adultes. Per una altra banda, es preveuen places de funcionari de nova creació, un administratiu i un oficial electricista. I de personal laboral, una tècnica d'educació cultural. Després hi ha personal per programes de nova creació, que són interins, un auxiliar administratiu pel Departament de Personal, un auxiliar pel Departament d'Urbanisme i un administratiu per al Departament d'Intervenció. El personal no inclòs en la plantilla que correspon a programes subvencionats són dues persones, que són el tècnic i el TASOC de joventut. Una vegada aprovat el pressupost, es sometrà a informació pública per un període de 15 dies. I si no es produeixen reclamacions, s'aprovarà en caràcter definitiu.
3: Sí, la paraula al regidor d'Agenda, Ricardo.
4: Bon dia. Moltes gràcies, senyor alcalde, companys i companyes. Avui debatem el document més important que aprova un ajuntament al llarg de l'any, el pressupost municipal. El pressupost no és un simple conjunt de xifres, és el reflex del model de poble que es vol construir. Enguany portem a aprovació el pressupost més elevat de la història del nostre poble amb més de 14 milions d'euros i el primer des de l'any 2003 sense deute amb les entitats bancàries. El pressupost municipal passa de 13.115.000 euros en 2025 a 14.208.000 en 2026, és a dir, un increment aproximat de 1.093.000 euros que representa un augment superior al 8% en despeses i un increment de 763.000 euros que representa un 5,6% en ingressos. Aquest pressupost porta un total de 1.029.000 euros en el capítol 6 d'inversions per al nostre poble. En ingressos, la participació dels tributs de l'Estat augmenta en aproximadament 270.000 euros respecte a l'any anterior. Això significa que el govern de Pedro Sánchez continua incrementant el finançament dels ajuntaments. Permet que els municipis com Pego disposen de més recursos per a prestar millors servicis públics. També hem equiparat els ingressos de taxes i multes que experimenten un creixement molt important. Les plusvàlues passen aproximadament de 158.000 euros a 290.000, l'ICI augmenta de 153.000 euros a 225.000 euros, les llicències urbanístiques passen de 190.000 a 240.000, mentre que les accions urbanístiques també augmenten considerablement. I enguany, incorporem al pressupost la venda de patrimoni municipal, que suposa un increment de 500.000 euros. En total estem parlant de centenars de milers d'euros que es destinaran a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. També hem aprofitat per a regularitzar alguns ingressos com l'IBI, l'IAE, l'IBI de rústica o taxes com l'escoleta, residus urbans o el cementeri. Tot això ens obliga també a reflexionar sobre la solidesa de l'estructura financera del nostre pressupost per a futurs pressupostos. Les despeses augmenten un 25% en els recursos destinats als programes d'ocupació. En total destinem 100.000 euros. Augmentem un 50% de recursos destinats a la prevenció d'incendis. Augmentem també les inversions en instal·lacions esportives. S'incrementen les actuacions en espais i jardins, millorant els espais per als nostres veïns. Reforcem el comerç local, amb un bo consum de 100.000 euros. La promoció de l'esport augmenta fins a un 10%, mentre que dupliquem la partida destinada al manteniment de camins rurals, fins als 33.000 euros. Seguim recolzant el teixit associatiu del nostre poble, amb més de 260.000 euros. Dotem línies d'ajudes per valor de 40.000 euros, com el Bot Xiquet. També hem seguit treballant en l'implementació de la reestructuració de llocs de treball, dotant-la amb 200.000 euros. O la partida per a la compra de patrimoni municipal del sòl per a destinar-la a vivenda protegida valorada en 500.000 euros. Són mesures que poden contribuir a generar activitat econòmica i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. També cal destacar molt positivament la reducció de la càrrega financera. Desapareix pràcticament la despesa d'interessos i de les amortitzacions. Això significa que aquest Ajuntament disposa de més marge per invertir en les persones. Els socialistes entenem els pressupostos municipals com una ferramenta per a reduir desigualtats, crear oportunitats i garantir serveis públics de qualitat. Per això sempre defensarem més inversió en educació, cultura i esport, més polítiques d'ocupació, més suport al comerç local, més serveis socials, més inversió en sostenibilitat i espais públics. No podem construir el futur del nostre poble sense garantir i millorar dia a dia serveis públics, com hem fet durant aquesta legislatura. No invertim només en carrers, invertim en convivència. No construïm només places, construïm comunitat. No millorem només els espais públics, recuperem Pego per a les persones, fent-lo més amable, més accessible, més sostenible i més viu. Per a finalitzar, els socialistes valorem positivament l'increment dels recursos municipals, la reducció del deute, el reforç en l'ocupació i les inversions en instal·lacions i espais municipals. La política municipal consisteix en generar oportunitats, protegir els serveis públics, cuidar de les persones i construir un poble més just, més cohesionat i amb més futur. Moltes gràcies.
3: Molt bé. Alguna reacció per part de Compromís? Sí, Víctor.
8: Gràcies, senyor alcalde. Estem, primer que tot, enhorabona al regidor d'Hisenda per tornar a presentar pressupostos enguany, dos seguits. Ja pensem que aquesta legislatura no en trauríem, l'any passat en vam traure, i està pareix que els aprovareu també. Tenim una majoria suficient. En segon lloc, vull mencionar el tema de l'urgència. Este plenari s'ha convocat per urgència. Nosaltres fa sis dies que sabem que n'hi ha pressupostos, la comissió informativa, perdó. En fa sis dies no sabíem que n'hi havia, pressupost, no coneixíem el document. Es van convocar a dos dies després a la comissió informativa en una pressa, en una urgència que nosaltres no entenem. L'urgència és a final de desembre, quan va acabar-se l'any, presentar el pressupost de l'any que ve. Però bé, a nosaltres, evidentment, ens ha deixat una situació de molt poc temps per preparar-ho, estem en festes i bé. Però bueno, ens ho hem preparat des de les nostres possibilitats i això és el que vaig a fer ara. Abans de començar, també, voldria dir que tractaré d'argumentar els dos punts ara, perquè estan relacionats, formen part de la mateixa planificació financera, el pressupost i la modificació de crèdits que ve després, formen part de tot el mateix acord que heu fet. I, per tant, si parle ara de coses, de propostes que n'hi haurà en el pròxim punt, tindré en compte el senyor alcalde. Vale. Això s'ha venut a bombo i plateret, no? de com un pacte, un gran pacte de governabilitat. Considera passat algo diferent del que està passant no en els últims anys, sinó en les últimes legislatures. No? El Partit Socialista, amb el suport dels partits de la dreta local, cada volta un, i últimament el Partit Popular, pacten entre iguals. No? Tenen un projecte que és similar, molt semblant, poques diferències, podríem dir que n'hi ha entre els dos projectes, igual després les podeu desgranar. Algú podria dir, no, és que sí, moltes voltes el Partit Socialista i el Compromís pacten coses. Acords, així al plenari, sempre són acords ideològics que no tenen massa recorregut, no són competències locals, però de fet, per posar un exemple, a voltes hem acordat la defensa de la llengua valenciana, no? I amb el PSOE, però després quan veus així, el pressupost, per exemple, tot està redactat en castellà, no? Que a la pràctica tampoc també no arriba, no n'hi ha un acord realment, que nosaltres sí que portaríem a la normalitat, vol dir normalitzar la llengua així, normalitzar-la significa que la documentació estigui escrita en el mateix idioma en què parlem. Però continuant, ja ho he dit, no hi ha una altra cosa que, a banda de ser un pacte entre iguals, no canvia res, no canvia el model que n'hi havia, no suposa cap novetat. Fa legislatures que es governa d'aquesta manera, i això ha tingut conseqüències, la gent del poble es queixa de que no hi ha oportunitats, que els joves se'n van, se'n van perquè no hi ha oportunitats, se'n van perquè el cost de la vivenda impedeix a una persona treballar fora i viure a Pego moltes voltes. Els serveis cada volta pitjor, el contracte del FEM és un bon exemple, l'ecoparc tercermundista. Si no s'atenen les peticions dels regidors d'informació, no vull ni pensar què passa quan les demana un ciutadà, obres que no acaben mai, com el Parc Vial, carrer Sant Miquel, una economia que cada volta depèn més del turisme, el turisme amb els efectes positius i negatius que té, negatius de substitució de població local, que es venen les cases als estrangers, treballs de baixa qualificació que fan que la gent local se'n tinga que anar. Bé, això, evidentment, l'Ajuntament, d'aquests processos, l'Ajuntament té una part de culpa i una part que no. Coses passen perquè no es poden evitar. Bé, i, però, des de luego, si té una part de responsabilitat en aquests processos és este govern que porta molt de temps governant d'esta manera, no? Amb els que són com ells, amb la dreta local. Però igual és un poc agosarat dir que això és un pacte. Que quan te'n vas a la matèria que n'hi ha a dins, veus que no hi ha contrast de projectes. Moltes, la majoria de les propostes que n'hi ha són manteniment o simplement obligacions legals que heu de complir. A mi, i després ho desglossarem, mi, si vaig a pactar amb algú i em diuen que n'hi ha una RPT que s'han de posar 200.000 euros, això jo entenc que això no es pacta. Això està ahí. I aquests diners no formen part del pacte. Però sí, vull plenar folios, no?, en coses que realment no són pactables. I no anem a parlar només malament, també anem a reconèixer els encerts, bé, perquè n'hi ha propostes que nosaltres haurem firmat perfectament. I és justícia reconèixer-ho. Este dissabte vaig estar a Dénia a la investidura de Rafa Carrió, va dir una frase que m'ha agradat molt, no? Va dir, les bones idees no són propietat de cap partit i els problemes de la gent menys encara. Val? Com deia, moltes de les propostes que n'hi ha així són pur manteniment. Així diu, pla d'asfaltat de carrers. Què es tracta de pactar? D'elegir quins carrers asfaltem enguany i quins no. Val, això, jo crec que això no és pactable. Els carrers s'han de mantindre, evidentment, clar que s'han de mantindre. Però igual com critico això, m'alegra que es tiri endavant i s'impulsi el pla d'accessibilitat a voreres. Això fa temps que ho diem, volem un pla, periòdicament s'hauria de fer, s'hauria de renovar cada any certes voreres fins que qualsevol persona pugui accedir en qualsevol de les seues situacions, sigui un cotxet infantil, sigui un carro de la compra, sigui una cadira de

asfaltar de camins. Evidentment, els camins s'hauran d'asfaltar, no? No volen que vagin anem punxant rodes, rebentant xassis per els camins. Això s'ha de fer, però no és una cosa pactable. Això ho entendríem nosaltres en una negociació, que això no és pactable, no? Això està ahí i s'ha de fer. Però també celebrem, de nou, el pla de desbrossament forestal. Si es fa un toco i com toca pot previndre incendis, pot previndre propagació de plagues entre parcel·les. De nou, com dèiem, reparar parcs infantils, fonts i bancs. Les fonts, si es trenquen, s'han de reparar, no? I bancs també. Això no forma part d'un projecte de poble. S'han de fer. És lo que, les obligacions que tenim, igual que hem de pagar al personal. I celebre molt bé el pla d'arbrat. D'este pla de sembrar arbres als nostres carrers. D'este pla l'únic que podem criticar és que en posaríem més. No només arbres, sinó elements d'ombra allà on es puga i posar més diners si fa falta en això. Molt bé. Però de nou tornem. La reparació en el camp de futbol. Tenim de canviar la xarxa, evidentment. Pues s'haurà de canviar quan s'estropeja. Bé, això és una cosa que hem de destacar en un pacte. Això és un contrast de projectes. Bé, per omplir sí que serveix i per justificar. Climatització d'escoles, bravo. Bravo el climatització d'escoles, que fa un temps l'Ajuntament no podia, ens dèieu que no podia invertir ahir perquè no era competència pròpia, ara ha canviat de criteri, doncs avant, a ello. Els últims mesos de l'estiu i els primers del curs, els últims mesos del curs i els primers són durs de les escoles. Els que sou mestres i professors ho sabeu. Una altra proposta que heu destacat com un pacte, faroles del carrer Benigembla i Ràfol d'Almúnia. Bé, igualment s'hauran de canviar les faroles, no només hem de quedar a fosques ni cabrem-nos a trossos. Això, igual com tenim que netejar els carrers, doncs bé. I celebrem de nou, on dona una de cal i una d'arena, el bo consum. Bo consum, Ferran, la Diputació ja fa temps que ens va abandonar, la Diputació d'Alacant, s'acabó el que se dava, no? Però tenien que pagar tots els pegolins i pegolines. Era bo, era una proposta bona, no sé per què l'han deixat de fer allí. Una proposta bona per als comerços i els consumidors també ho agraïen i responien molt bé. Tornem a fer molt bé. Com deia abans, manteniment, així tenim la impermeabilització de la... de la plaça de la Constitució, perdó, s'ha de fer, clar que s'ha de fer, igual com canviar els nínxols, perquè a banda de nàixer els pegolins tenim la mania de morir-nos de vegades en quan i s'han d'omplir. Però, seguint aplaudint vos propostes, n'hi haurà un teatre provisional mentre tenim el teatre. Això s'ha inclòs així, com es va incloure en el pressupost passat i no es va fer. Una proposta que és de justícia dir que el 2024 ja la va plantejar el Compromís. Vos compre que el lloc on està és millor. Bé, pot ser, si ho dieu, suposo que teniu les vostres raons. Però s'ha tirat endavant. I perquè, com allò que dieu que Compromís no proposa res, això va néixer de nosaltres. La cafetera la trilla ara, bravo. La tornem a posar al pressupost. A vos sí que feu alguna cosa en aquest sentit. Eixa proposta va néixer de Compromís. La va plantejar el Compromís l'any passat. Sí o no? Vos rieu? És o no és? Jo estic reconeixent les coses que feu bé. També seria justícia que ho reconeixereu vosaltres. Però sí també hi ha propostes que són, com he dit abans, obligacions, que no tenim altra que complir, hi ha pacte o no. La RPT, evidentment, s'han de pagar els increments salarials que van pactar amb els sindicats. Hi ha el pla d'ocupació. Bravo. Pla d'ocupació, també vos recordo quin va ser l'origen, no? Després de la pandèmia, comencem així a les carrers, Pego planteja per primera volta que hi hagi un pla d'ocupació local, on es dona oportunitats a gent que té difícil ocupament, dificultats per a trobar un lloc de feina, que conega un ofici i amb sort pugui treballar després d'això. Sabeu qui va votar en contra d'aquest pressupost? I no només votar en contra, sinó criticar aquesta proposta? El Partit Popular, que avui s'agència aquesta proposta com a pròpia per enguany. Creiem que això no hauria d'anar tampoc a un pressupost. Crec que això hauria de quedar, perquè creiem que és bo pel poble i crec que tots els partits avui en dia estem d'acord en què vagi. I per últim, dir com això, una cosa que també considero una obligació, que no hauria de ser cap pacte i hauria d'estar fet de fa temps, és el projecte de remodelació del carrer Sant Miquel. Hi havia alternativa de deixar a les persones conforme estan ara? No, evidentment això s'hauria de fer. No enguany, s'hauria de fer l'any passat. I deixar-se de donar culpes a la Diputació o a l'Ajuntament de Pego. Si vau decidir fer-ho amb la Diputació, és el camí més ràpid, doncs ho acabeu, però quan abans. Doneu una solució a aquesta gent. Però hi ha coses que sí que parell de coses que vull criticar durament d'aquest pressupost. N'hi ha una que és...

exemplifica prou bé com ho governeu, que és la compra d'un pàrquing al carrer Mestre Berenguer. Aquesta història, vos recorde, que va començar amb la compra de la fàbrica de Falgàs. Es compra la fàbrica de Falgàs per fer un pàrquing ahir. Mesos després, es doneu compte que n'hi havia un pàrquing a aquest carrer un poc més avall, que l'heu pogut comprar en lloc de comprar de malgastar aquests diners ahir. I suposa que la compra aquesta que parleu és de comprar, a banda de la fàbrica de Falgàs, aquest pàrquing. Això és falta de previsió i gastar-se els diners d'espegolins de mala manera. I apareixen propostes de vivenda, sí. Una proposta important de compra de parcel·les per a fer vivendes de protecció pública. ¿Vale? Condicionat a la venda d'un pis a València. D'un pis que tenim a València. Així s'ha venut que anem a posar una pantalla de futbol per a veure el partit d'Uruguai a les 2 del matí mentre es fan el Vall de Moros. Això no està condicionat a res, això ho heu venut així també, com una gran proposta, no? Però fer política de vivenda, això està condicionat a que fem una venda i tal i qual. Val? A més, no només va criticar això en aquest sentit, sinó que construir per construir no és una solució. Construir vivenda pública de com s'ha construït fins ara, això, on ja no, el parc de vivenda pública que va construir aquest país ja no existeix, perquè s'ha passat esto privat ja, això no serveix de res. La solució, i pregunteu a qui vulgueu que sàpiga un poquet d'aquest tema, és vivenda assequible de lloguer. Fer allò que el mercat privat no li interessa perquè és, per pura lògica guanya més diners en un altre sector. I si no fa el mercat privat ho tenim que fer nosaltres. Això és l'única manera de fer-ho. Però sense especulació, sense privatitzar-la al cap de 10-15 anys i sense clientelisme, que és el que hem acostumat a fer, que el que hem vist com s'ha fet. Igual ha passat a Pego també, però recentment en Alacant. Això, aquesta manera de fer, aquesta manera de fer vivenda, nosaltres no podem aprovar això, validar aquesta opció, si no ens dieu per què serveix. I a més, sobretot, creiem que cal incidir, com a Ajuntament, xocotec que som, en les coses que es poden fer a curt termini i assequibles d'este poble. Este poble demà, d'ici un any, podien tindre vivenda pública en marxa, per tots. Podíem incentivar a les persones a que la traguin. Vam presentar propostes en aquest sentit, a que traguin vivenda a lloguer. Els incentivem pagant-se una xicoteta de reforma o directament, que ha heretat una casa, que la té parada, perquè en lloc d'una casa ha heretat un IBI i no té, com gastar, no té diners per a reformar-la, li entrem i diem, mira, senyor Fernando, aquesta casa val 40.000 euros a reformar. Nosaltres necessitem 10 anys per amortitzar això. Te la llogo durant 12 anys i la trago, te la reforme, en 12 anys jo la trauré a lloguer i te la torno a reformar. Li donem una solució, l'Ajuntament recupera tots els diners que s'ha gastat i donem una solució demà a la gent. Això ho podem fer ja, però per això cal creure seu. D'esta manera, com he dit abans, l'Ajuntament s'ho podria permetre. Donaríem solució al propietari o la propietària que no pot reformar aquesta casa. Donaríem la solució a la persona que se'n va viure ahir. Donaríem la solució a professionals del poble que poden fer aquestes xocotetes reformes perfectament i si ho poden permetre. Això seria voler donar solucions per demà. Ja parant de parlar del vostre pressupost, una acusació que ens feu moltes de compromisos del que no presenta mai propostes. Ja ho he dit unes quantes de les que hem presentat, però l'any passat anem a presentar més. Seguint en vivenda, per a que no vos cregueu la nostra perorata sobre vivenda, vam demanar que encomanàreu a un estudi extern que es parlarà de com està el mercat de la vivenda al poble, com d'accessible és, quines solucions n'hi ha. No ho va voler fer perquè no vos ho creieu. Van demanar que la biblioteca Carmen Alemany, la sala d'estudis, fora d'accés 24 hores i automatitzada. Fins a mi em consta que no s'ha posat en marxa això. Van demanar que Pego fem un polígon industrial nou i que considerem totes les opcions. Així, el que se'ns ha presentat fins ara és un pla tancat. N'hi ha dues opcions absurdes i una que és viable. Que al final l'únic que volíeu en aquest estudi era que vos digueren que això és la millor. I vau presentar dues alternatives que són absurdes, una perquè està pegada a la Marjal, que es tomba pel mateix fet que està pegada a la Marjal, com a argument, l'altra pegada a Montepego, que es desestima també per estar pegat a Montepego. Vale? Nosaltres vam plantejar que com a partit dialogant que sou, de govern dialogant que sou, plantejareu, mos deixareu posar més opcions damunt la taula, que hi hagués més pros i en contra de totes i tots poguerem aportar. Això és el que plantejàvem en l'altre pressupost, que es posarà a fer un altre estudi, perquè mos ha faltat un polígon industrial, perquè l'última parcel·la ja s'ha omplit, pareix que s'instal·larà a Sevi,
més motius perquè no anem, més parcel·les, un dels motius perquè no anem més parcel·les a la Marina i perquè, per desgràcia, Pego teníem aquesta parcel·la buida que no estava produint en aquest moment. Vam plantejar bonificació de l'impost sobre construccions en les instal·lacions de plaques solars, ja fa temps que anem demanant-ho, creació d'una comunitat energètica local, impulsar la creació d'un trinquet, impulsat que vam fer l'estudi l'any passat i enguany no s'avança en cap sentit, ni en adquisició de terrenys, ni en construcció. Pareix que s'aposta ara per crear un frontó valencià. Bé, nosaltres vam plantejar-ho del trinquet. Participació ciutadana, també parlàvem de participació ciutadana, que es dedicarà una part del pressupost a que la gent del poble pugui decidir en què gastar. Pues són 14 milions d'euros, 100.000 euros, per exemple, seria una manera. I podeu fer de la manera que vulgueu. Si voleu que elegisquen el que vulguin, o dels carrers que volem asfaltar, qui es voleu asfaltar primer? Tot l'ambiciós que vulgueu, no ho vulgut. Això ho vam proposar nosaltres. Aquestes carrers de si baix del centre avui en dia són peatonals. Funcionen d'aquella manera perquè no pots saber mai quan estan circulant els cotxes o no. Però avui en dia, igual això té molt a veure, quasi totes els locals del carrer Major estan plens. Que fa uns anys pareixia que anaven a tancar tots. Això igual ha tingut que veure en dinamitzar aquest espai. Això ho va proposar el Compromís en aquell any que va proposar, en 2021. Vull fer una referència al Partit Popular, serà curta, també en tinc per vosaltres. Ja he dit abans que sols aquest pacte no suposa cap canvi. La majoria de les propostes són manteniment, obligacions legals o inclús propostes de compromís. Cal presentar el compromís que les recicleu vosaltres. Tot això ho vau fer per omplir, per aparèixer que teniu idees i que voleu proposar. Però vos diré que també heu proposat coses que igual com a nosaltres no s'han fet complir, a vosaltres tampoc les han complit. En matèria de vivenda vau proposar l'any passat el bo lloguer, rehabilitació de façanes del centre amb ajudes, estudis de parcel·les disponibles al poble, no van complir. Bonificació al reciclatge, això no s'ha sabut més. La biblioteca en accés automàtic a la sala d'estudis, això va plantejar compromís, ho vau reciclar vosaltres i no ho han complit ni per nosaltres ni per vosaltres. Tornant a propostes reciclades que va proposar el compromís i vosaltres vau adoptar, bar cafeteria a la piscina de la Trilladora, tampoc s'ha complit, no s'ha avançat més en aquest sentit. El carrer de pilota valenciana, tampoc s'ha tirat endavant. Això ho han incomplit. Nosaltres, quan no complixen, fem que això tinga conseqüències. Però vosaltres heu acabat tragant-se-ho tot. Heu acabat, a voltes n'hi ha propostes que planteja l'equip de govern, que vosaltres per salvar-los, les defeneu quasi millor que l'equip de govern. Que a voltes, i vull dir això, el Partit Popular, qui vulgui una alternativa a aquest equip de govern, sap que en el PP això no passarà. Sap que només ha servit per a reforçar aquest govern. I nosaltres no passem per ahir. No passem per ahir perquè per alguna cosa serveixen els nostres vots. Quan ens incomplixen tot el que proposem, quan no ens escolten el que proposem, quan ens ningunegen, i enguany ha sigut més greu, més flagrant que altres anys, podem dir, no? Ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ricardo, va posar en contacte amb nosaltres, dir-nos si volíem parlar del pressupost, i vaig dir que ens el presentaren, i ens l'ha presentat com han dit. Tot tancat en 6 dies d'antelació. No ens han explicat el pressupost, no han tingut temps, ja dic, en este temps, en festes, en 6 dies, doncs què voleu que fem? Doncs el que podem. Han afirmat ells mateixos en roda de premsa que nosaltres no volem parlar amb ells i han signat un acord. Hem passat a

0: Popular, Partit Socialista, o el que fa el Partit Popular al Congrés, que és votar-li en contra les propostes de Pedro Sánchez, no? Els pressupostos de Pedro Sánchez. Però nosaltres ni ens han escoltat ni res, ens han tractat d'aquesta manera. I creiem que si ho feu d'aquesta manera és perquè ens voleu arraconar, aïllar, ens considereu, crec que ens considereu l'alternativa. L'alternativa, i teniu por. Teniu por a l'alternativa. I feu aquesta profecia autocomplida, que és aquesta que sentiu ara, que vos he explicat ara, que compromís sempre està en el no, compromís no vol aportar, però és que sou vosaltres els que ens han tancat totes les portes a aportar. I per mi és dur i difícil d'entendre, perquè crec que l'origen d'això em costa d'entendre. Sí, perquè polític, no sé fins quan és la política, on es separa la política de les coses, qüestions personals i econòmiques. Jo crec que sí, n'hi ha hagut un deteriorament de relacions personals en el que jo crec que no vaig contribuir. Quan vaig entrar en política ja estaven. Però és que a banda, en el temps, i que de tant en tant deixen també raons econòmiques, no? L'alcalde moltes voltes ens ha contat una historieta de quan va entrar ell no cobrava el suficient i la culpa era de Compromís. I després veus com a principi
1: no cobrava
0: el
1: suficient, no cobrava.
0: Ja.
1: Cobrava el paro.
0: Sí,
1: no cobrava suficient.
0: Aquesta historieta l'hem sentit moltes voltes i o com a principi de legislatura sempre comencen igual les legislatures, s'incrementa el salari dels polítics, pactant el PSOE amb cada volta un partit de la dreta, no? I en ese, i d'aquesta manera heu, a mi em sap mal, ja, ho veig dur i em costa d'entendre, perquè tots ens deixen coses, tots ens deixen coses quan estem en política, i em sap mal que estem sí, per millorar la vida de la gent, i em sap greu que es claven qüestions personals i econòmiques i situacions econòmiques personals, perquè jo crec que jo poso en el cas, no? A mi des de a casa i fora de casa m'han dit moltes voltes, tu tens un comerç que fas clavant en política, pues, perquè no vinc a fer res ruïn en la política, vinc a ajudar a la gent, el mateix que intent de fer amb els meus clients, per això ho faig. I no aneu a, ja dic, voleu arraconar-nos, voleu aïllar-nos, el voleu arraconar, però no aneu a cobrar-nos, perquè cada volta que feu això estem més convençuts que som l'alternativa i que tenim idees diferents, un projecte alternatiu, i ho sabeu. Ho sabeu i voleu parar-lo com siga. Som el partit del no, això és el que defeneu, evidentment som el partit del no. De no a l'estancament, no a les receptes caduques que ja han fracassat en altres pobles. Som el partit de sí als canvis, canvis que es permeten progressar. Som el partit que busca oportunitats demà, d'ací 4 anys, quan passen les eleccions i decideu. Les nostres solucions van per ahir. Volem això. No mirem el curt termini. I volem governar per a posar ordre i organitzar els diferents sectors econòmics del poble, treure suc a cada oportunitat que n'hi ha a este poble. Este poble és l'aposta del turisme. El turisme és indefugible en una comarca com la nostra, el tindrem. I podem fer-ho bé, sense sacrificar la vida de la gent. Tenim Montepego per a desenvolupar, solucionem Montepego. Centrem-nos en això i deixem-nos de fer més empastraes. Les cases del poble per a viure, els hotels per als visitants. La indústria, un nou polígon com el defendem nosaltres, com el defen la majoria de la gent quan li preguntes on posaria un polígon, és a continuació dels que tenim. A continuació dels que tenim, aprofitant d'infraestructures.
1: Al camp
0: no anem a llaurar, no anem a llaurar a l'Ajuntament. Ningú de les persones que es dediquen al camp, de manera com es treballa el camp, que no és com igual, fem molts dels que estem així anant de vez en quant al camp, com es treballa professionalment per atraure rendibilitat. Aquestes persones, si les preguntes, no li demanen a l'Ajuntament que vagi a llaurar els camps, però li demanen que deixi d'especular-se en el terme. Que per crear riques al camp fa falta parcel·les barates, no parcel·les que puguen convertir-se en xalets demà. Demanen que les parcel·les es netegen, que no proliferen les malalties pel camp. Demanen que es desclassifiquen païs que ni es deixeu ni es feu ni deixeu fer res a ningú en aquestes parcel·les. I solucions a vivendes, però solucions per a demà. Solucions per a demà és aprofitar les cases que tenim al poble ja, ajudar els propietaris, captar cases de propietaris, perquè això beneficia a totes les persones, inquilines, els propietaris i als professionals del poble. I per últim vull dir que la nostra alternativa vol governar en diàleg i respecte. Diàleg i respecte significa pactar amb el diferent, no el que feu vosaltres. Són dos projectes paral·lels i sempre pacteu junts.

0: Nosaltres acords, volem acords amb partits diferents, i els diferents sou vosaltres. Diferents de nosaltres sou vosaltres. No ens presenteu propostes tancades com fareu ara quan ens digueu quina serà la nova licitació de la recollida de basura, que ens presentarem una proposta tancada i no ens deixareu aportar res. Això farem nosaltres, aportar opcions, perquè entre tots aportem, perquè com he dit abans, les idees bones poden vindre d'on siga. Però també suposa pactar amb la societat, això suposa escoltar totes les veus, no parlar mal de les associacions que no parlen, que no pensen com nosaltres, com feu cada volta que vos toquen, posen el dit a la llaga. I participació ciutadana, quan dia abans, participació ciutadana, que no és votar uns projectes com el teatre, uns projectes que es presenteu i en una setmana votem, quan la majoria de la gent no entenem res de lo que estava posat en aquells panells. Igual suposa donar més temps i explicar les opcions a la gent, explicar-les bé, perquè la gent pugui participar, perquè no és el fet de participar simplement lo important que ho elegisquen ells, sinó el fet de crear consciència ciutadana, saber com funciona l'Ajuntament. Com he dit abans, cada volta que intenteu arraconar-nos, la nostra determinació de crear una alternativa serà més forta. Una alternativa potent, seria transformadora, perquè sentim aquesta responsabilitat d'oferir-li això al poble. Pego s'ho mereix.
1: Molt bé. Per part del Partit Popular, Ferran.
2: Bon dia. Des de que va començar la legislatura, al maig del 2023, uns resultats electorals que ens va donar per part de la població, on el PSOE va guanyar en minoria en 8 regidors, els populars 5 i Compromís 4, doncs nosaltres l'únic que hem fet ha sigut treballar. Per 2 vots no està el PSOE i nosaltres 6 regidors, que estaríem molt similars. I ja diguem, des del primer minut de la legislatura l'únic que hem fet ha sigut treballar, sumar, ser útils, i l'únic pacte que tenim és en el poble de Pego. L'any passat, el 2025, ens van presentar un pressupost de socialistes i nosaltres vam treballar i vam presentar 30 propostes, de les quals pues, un 65% ens van aprovar, les van incluir, i la resta pues, els van denegar o se les tenien que pensar a veure si es podrien incluir en un futur. Pues, bueno, tot això es va desenvolupar en un pressupost i en un romanent de tesoreria, o nosaltres ens pues, vam abstindre el pressupost i vam votar a favor del romanent de tesoreria. I ara pues, sí que hem signat un acord on pues, moltes de les propostes que vam iniciar el 25 pues, se segueixen implementant, i no sols això, que es desenvolupen més encara dins de la nostra possibilitat que tenim com a partit de l'oposició, partit majoritari i en vocació de govern. Ara, en este 2026, ja diem, sí que hem signat un acord on bueno, hem marcat pues, aquest pressupost del 26, aquesta inversió en el romanent de tesoreria, és a dir, diners que no s'han executat de l'any 25 i ara es poden destinar, és el pressupost més alt, hi ha més inversió. Nosaltres el que entenem és que no hi ha que parar les coses, s'han de pagar factures i, en definitiva, pues, bueno, treballem per millorar la vida de la gent del poble de Pego. Este que desenvolupar el que queda d'any i, en principi, si faltarà algo del 27. I així, nosaltres el que hem fet és donar una tranquil·litat al poble de Pego, on en lloc d'enfrontar-nos i no ser útils per a la població, sumem i fem pues, que aquesta legislatura acabi en tranquil·litat i fent les inversions com correspon per a millorar la vida dels pegolins i de les pegolines. Ens alegra implementar polítiques útils, ens alegra que el PSOE valore positivament aquest pressupost que hem acordat. Nosaltres ja diguem, a partir de maig del 27 volem un alcalde popular que lideri la gestió al nostre consistori. Com hi ha 30 acords que hem signat els socialistes i els populars de Pego, i estan valorats en més de 3 milions d'euros sumant-los tots ells, perquè ja diem, hi ha 12 socialistes, 12 populars i 6 cert que hem arribat a l'entendiment en 6 en concret. La inversió d'aquests més de 3 milions d'euros es repartix més o menys equitativament, un 35% PSOE, 35% popular i la resta en comú. I la part dels populars pues, es reparteix pues, entre el romanent i el pressupost, al igual que socialistes, i les que tenen en comú els dos partits, que tenim en comú els dos partits, pues, també reparteix en aquests dos documents que hem acordat. Vaig a parlar d'aquest torn de les propostes que hem fet els populars, les 12 que hem implementat en aquest pressupost i després ja en romanent parlaré de les 6 que hem acordat populars i socialistes. Hem implementat els populars millores en espais públics, ja ho veníem fent en l'any 25 en els parcs del Maria Cambrils i del convent i ara anem a seguir fent-ho en altres parts, com serà el Mitchell i Auxa Smarts. Anem a implementar també un bany públic en el passeig Mitchell, anem a dotar de fonts, reposar les que n'hi ha, mirar també el mobiliari urbà i els jardins. Hem aportat 250.000 euros en aquesta partida. L'espai veïnal, la infraestructura, per nosaltres és algo fonamental, treballar en el teixit associatiu, algo que ja diguem és molt necessari i fer una feina impagable per tot el poble. I també eixe pavelló que anem a destinar-lo estem d'acord en els socialistes que hi havia que tindre una alternativa al teatre municipal fins que no es desenvolupe i ja ho vam fer nosaltres en l'any 25 aportant més de 140.000 euros a la infraestructura d'espai veïnal i a la vorera, la zona en definitiva, millorar-la. Ara anem a fer-ho també 50.000 euros en adequar la zona en aseos i en climatització per a fer ús d'aquest espai municipal que serà un multiusos i seguirà sent-ho una vegada, espero que sigui més pronte que tard, tinguem el tan ansiat teatre municipal. Com nosaltres ens sentem a reunir amb els populars, sabíem que era públic i notori el debat al carrer que la vivenda és un problema. Per això vam apostar per un informe de parcel·les òptimes que es fes un estudi i una vegada sabem quines són les més òptimes, les que poden oferir major número de vivendes a la població i un preu més assequible, passem a la següent part que es destinarà per part del consistori mig milió d'euros en adquirir parcel·les i ahir poder desenvolupar el màxim número de vivendes per a UVPO, per a protecció oficial, per al públic i que siguin pues, valedores per als joves i la gent que viu així que necessita una vivenda per a desenvolupar o viure la seva vida. L'esport, continuem treballant en la mateixa línia que el 25 i vam presentar ja una proposta de foment de l'esport, ara ho seguim fent i també continuarem en els xandals per als nostres joves esportistes federats. 40.000 euros en aquesta partida. En matèria de seguretat, continuem fent-ho, entenem que és algo molt necessari per a poder conviure els ciutadans. Per això anem a aportar una partida de 37.000 euros en càmeres i ja ho vam fer també en el pressupost anterior i continuem fent-ho per garantir, ja diguem, la convivència. Seguim apostant pel pla d'ocupació, més enllà del que vam plantejar el 25, sinó a més millorar-lo, augmentar-lo de 80 a 100.000 euros en una partida i marcant les condicions que tindran de treball que passaran de 3 mesos a 6 mesos, que serà el que realitzen totes les persones que realitzen aquesta tasca en aquest pla d'ocupació. La vuitena proposta de les 12, que també van nosaltres adelantar-nos l'any passat, era climatitzar els col·les públics, una partida de 18.000 euros. Ara seguim fent-ho de la mateixa manera, a banda del que pogués arribar de part de sindicats que estan negociant i conseguirien aquest pla de climatització, que entenem que és fonamental per a les col·les públics del nostre poble. També seguim apostant en en matèria de convivència dels xiquets, el bo consum, que nosaltres vam inventar en este poble, passant-lo de 250 euros a 400 per qualsevol naixement o adopció que tinguin els veïns del poble de Pego. I la conciliació familiar, laboral, continuem fent-ho en la següent proposta, la número 10, i ens alegra que anem a ofertar del consistori l'escola d'estiu més potent per als nostres veïns i veïnes, ampliant-se de 6 setmanes que vam fer el curs anterior en una primera que es va ja adelantar a última hora el 25, passant a 7, el 25. Ara, des de 2026, passarem a 10 setmanes en període no lectiu estival, ampliant-se l'horari fins a les 4 i podent dinar allà els xiquets. I, a més, es mantindrà el preu de 40 euros de la quinzena. Sinó també, la demanda que hi havia per part de les famílies era que hi hagués una atenció més professionalitzada. Així s'ha fet. Un coordinador exclusiu per a l'escola d'estiu. Més monitors per atendre les nostres fills i filles. I una formació que tindran tots ells en matèria de necessitats educatives especials dels xiquets i xiquetes. En definitiva, ens alegra treballar en aquesta línia i assegurem els més populars que és la que hem pres i seguirem fent en un futur i millorant tota ella i en concret aquesta escola d'estiu. I acaba en dos aspectes que volia mencionar, tres acords totals que m'inclòs en este pressupost i romana de tesoreria en els socialistes, que és la cafeteria que anirà a la Triaora, on està actualment l'oficina de turisme. Aquesta passarà a la Casa de Cultura, que és una cosa que s'ha valorat i va ser més útil per a potenciar el turisme i tots els que estem així també doncs poder-ne fer-ne ús quan rebam familiars, amics o visitants. I farem també que exurgent un servei exclusiu sanitari que tenim i molt valorat siguis que millorant la seva oferta, l'hem escoltat, millorant les seues dependències, passant també a la policia local, també fent ús de pues, tot el que hi ha alrededor i l'almacén per poder centralitzar totes les seues pertenències i, en definitiva, facilitar la seva tasca, que és una cosa que tots coincidim que és fonamental. I nosaltres, per sort, podem ser útils a implementar aquestes polítiques de millora de la ciutadania. Així també es va aconseguir per part del nostre consistori una subvenció de més de 16.000 euros de part de Diputació d'Alacant i hem vist en bons ulls, en reunions que hem tingut socialistes i nosaltres, la policia local, pues, per a millorar la seguretat, que és la línia que portem els populars, el nostre poble, una nova ubicació, que serà l'antic matadero, on es destinarà aquesta subvenció quan arribi per part de Diputació d'Alacant. Per concloure, com estem en festes, bons cristians, festes patronals, i tenim la sort que este any pues, podem tornar a gaudir d'un Mundial de Futbol, algo que viu molta gent en passió, pues, es posaran per a poder veure els partits de la selecció a partir del següent, que es dispute, fins que sigui eliminada o aconseguisca guanyar el Mundial de Futbol, pues, una pantalla gegant amb multiusos per a poder-ne gaudir tots. Són les nostres propostes, el nostre treball, ens agradaria poder-ne implementar molt més, la situació que tenim som conscients, són reals, i hem tratat de sumar i aportar. Anem a votar en sentit d'abstenció aquest pressupost, perquè ja diguem, no és totalment el que ens agradaria a nosaltres, estem a l'oposició, no governem, fem llavor de ser més útils per a la ciutadania i aquesta és la nostra posició actualment. Anem a abstindre'ns.
1: Cardó.
3: Gràcies, senyor alcalde. Pues, bueno, vaig a contestar al portador de Compromís. Primer, dir-te que, com has dit al final, nosaltres no hem signat cap pacte, sinó que hem signat un acord puntual per fer inversions necessàries al nostre municipi per als nostres veïns. I si arriben empreses com a Sebi o altres noves empreses que arribaran, segur que arribaran, no és sols perquè Pego siga la pitjor opció, que és el que ha aparegut donar a entendre segons el que tu has dit, sinó que serà perquè s'estan fent les coses bé, perquè s'ha hagut una última modificació del pla general que permeteix que empreses com a Sebi puguen instaurar-se i vindre al nostre municipi. No sé què passa, però totes les idees bones i totes les qüestions que ens agraden dels pressupostos o de les iniciatives sempre són de compromís. Jo no sé què passa, és molt curiós, però sempre són de compromís, però mai votem a favor d'elles. Sempre són nostres, però no votem mai a favor d'elles. Pel que dius del manteniment i qüestions necessàries, sí, n'hi ha qüestions de manteniment i qüestions necessàries com pugui ser l'RPT, però per a poder aprovar un RPT en aquest ajuntament hi ha que tindre voluntat i prioritzar diferents qüestions, ja que en 3 anys anem a invertir en aquesta actuació més de 650.000 euros. Pel que comentes del clientelisme en les vivendes de protecció oficial, jo penso que no era necessari dir aquesta qüestió, ja que en Pego sabem què va passar en les vivendes. Vull dir, de fet, van estar molt de temps parades fins que va arribar el govern de Ximo Puig i la consellera Maria Josep Salvador, que van ser els que van posar l'opció de les vivendes en alquiler en opció a compra, i les quals pues, han donat oportunitat a molts joves i a molta gent que necessitava aquestes vivendes de poder optar a elles. Després parles de malgastar diners públics. Jo penso que quan aquest ajuntament o qualsevol ajuntament compra solars o compra terrenys o compra sol públic, mai està fent un malbaratament dels diners públics, sinó que el que estem fent és una inversió. Tenim una inversió i hem fet una inversió en els terrenys de Falgars, i que podran donar-nos opció a fer moltes qüestions en aquesta parcel·la municipal, i ara sí, hem trobat l'oportunitat i pensem que és important i deu d'aquest ajuntament adquirir una altra parcel·la en aquest mateix carrer, i ho anem a fer, i pensem que no és malgastar els diners públics, sinó és invertir-los. També dius que la proposta de la predatorització del centre ha fet que n'hi haguen més comerços en el centre del poble. Jo penso que estan els mateixos comerços. Vull dir, no ha variat. A millor han variat les qüestions dels comerços o els epígrafes comercials de cada comerç, però penso que els comerços són els mateixos. Parlaves del tema de vivendes, de que l'Ajuntament adquirisca vivenda de veïns o faci actuacions. Presenta'm 3 opcions de 3 pobles del voltant que estiguen fent aquestes actuacions, perquè pense que ningú a la comarca està fent aquest tipus d'actuació en aquest sector. Sí, sabem que la vivenda és una necessitat i per això estem treballant en ell per tal de poder tindre vivenda assequible per als nostres joves i per a les nostres persones necessitades. Pense que el pressupost, bàsicament, pues, podríeu també no votar-lo en contra, ja que bàsicament totes les opcions que tu trobes que són de felicitar a l'equip de govern o que vos pareixen bé, bàsicament el 100% estan dins del pressupost, no estan en la modificació de crèdit que tenim a continuació. L'única qüestió que sí que tenim dins del pressupost que no vos pareix bé és la RPT, que en un poc de voluntat pues, podeu trobar que sí que és necessària per tal de cuidar els nostres treballadors municipals. I penseu i dieu que vosaltres sou els únics que podeu votar diferent i pactar en el diferent, i que el Partit Socialista no. I jo penso que nosaltres, pactant aquest acord en el Partit Popular, pactem en un grup diferent al nostre, i ens ha costat pues, molt de treball entre els dos poder arribar a un enteniment, però que pensem que va en benefici no sols ni pensant mai en els partits polítics, sinó que va a favor de la ciutadania i dels nostres veïns. I per últim, jo penso que nosaltres no vos hem arrinconat mai. Penso que això pot ser, va passar en maig de 2023 i no és culpa nostra. Gràcies.
1: Bé, Víctor.
0: Bé, jo simplement contestaré algunes coses de les que hem dit. Bé, no s'ha arribat a un pacte. L'heu anunciat com a acord de governabilitat, no sé com que vols, el que vol, perquè ho negues que s'ha arribat a un pacte, no sé, ho he dit d'aquesta manera, no sé. Lo de Sebi, jo no he dit que pego fora l'última opció, això ho sabran millor els de l'empresa, però l'empresa és una... Però l'empresa, jo he parlat amb ells...
1: No has dit que era l'última, però que era l'única.
0: I m'han... A nosaltres de l'empresa ens han comunicat, van parlar amb ells i van tenir molt de gust de visitar-los i conèixer l'empresa. I ens van dir que no volien quedar-se a la comarca i que ho van fer a l'únic lloc que quedava. Que si havien pensat només en els diners, se n'havien anat no a un altre poble de la comarca, sinó ben lluny de la Marina. Perquè aquesta comarca... l'hem fet molt de mal apostant només per un monocultiu del turisme, i això t'ho poden dir ells, pregunteu-los-ho, ells vos ho explicaran. Per tant, tenim la sort de que teníem, la sort i la desgràcia tenir aquesta parcel·la a parar mateix, i s'ha pogut instal·lar una empresa que és potent i que pareix que té viabilitat econòmica. Vos assentam, dius, Ricardo, que les propostes de compromís són les úniques que ens pareixen bé. Però com ho tinc que fer? Perquè no puc parlar millor ja de moltes de les propostes que n'hi ha així. Com ho tenim que fer? Perquè no ens digueu que estem sempre a la contra, ja no sé com explicar-ho. Vivendes de protecció pública, en veies pots malbaratar diners? Crec que pràcticament la totalitat de les que s'han fet en Espanya ha sigut un malbaratament de diners. Ha sigut, en 15 anys, perdre-les totes. Això és tirar els diners a la basura. Avui en dia, si aquestes cases foren públiques, tingueren un preu limitat, per otro gallo cantaria en els problemes que està generant la vivenda. La compra de Falgàs, ara podeu vendre que bé, tenim una parcel·la i com pugui ser una altra, però la vau comprar per una cosa en concret, i si hagués sigut per una altra cosa, igual no hagués comprat això. Però ara la tenim ahir perquè mira, perquè mos ha tocat, és veritat, volíeu fer un pàrquing allí i poc després vau donar compte que, no, que al costat hi havia una opció millor, quan ja mos havien gastat els diners. Demanes exemples de vivenda, de les propostes que hem fet nosaltres en vivenda, al poble, espera, si prop. Bé, les coses no es fan, no necessites tindre un exemple al costat de casa per a fer-ho. Ara, així, en la comarca, Verger, Pedreguer, Gata, estan impulsant cooperatives de vivenda. Vale? Això no van necessitar que el del costat ho fera. Les coses es fan per primera volta i aquestes propostes no me les he inventat jo tampoc. Es fan a altres llocs. Prop, no sé dir-te cap cas concret, però en Gandia es fan coses similars. I Gandia no està massa lluny. Ara dir-ho que no té la població de Pego i tot això que diu sempre. No? Però el bo d'aquestes propostes és que es poden escalar. Es poden fer tota la dimensió que vulguis. Pots fer-ho molt xocotet, molt poques vivendes o molt grans, depenent del tamany del poble. Però és perfectament viable. Has dit que estem en contra d'aplicar la relació de llocs de treball. La RPT no ho entenc, això, perquè ho diu. En cap moment ho han dit. I ja està, sí. Dieu que pacteu en el diferent. Bé, pacteu en el diferent, un té un par d'alet al logo, l'altre té un puny i una rosa, l'altre és roig, l'altre és blau. Però això no és el diferent. Les diferències són el projecte. No, això no és Barça-Madrid. I no m'ho sabut parlar de diferències entre el vostre projecte i model de poble, així, en el poble de Pego.
1: Ferran, no sé res més. Puedes contestar, Diablo. Bueno, yo simplemente para acabar, creo que tengo la misma sensación que Ricardo de que no va a aprobar los presupuestos, porque si todo lo bo que té el presupuesto es lo que va a proposar y todo lo que no trobeu que debería estar es lo que es mantenimiento, pues no entendríem que el vot vostre fuera contrario, no lo entendríem. Més que una dissecció del pressupost, el que m'ha paregut, Víctor, és un míting de cara a les pròximes eleccions. No sé si seràs el candidat de Compromís, perquè com cada 4 anys canvieu perquè no arribeu als objectius, no sé si seràs tu el candidat, el pròxim candidat, espero que sí, perquè mentre es presenteu vosaltres, nosaltres continuarem guanyant, per la qual cosa... no sé realment encara quin és el teu vot. Ferran sí que ha entès que és l'abstenció, però jo també voldria explicar a la gent per què no m'ho hem sentat en Compromís i per què no m'ho sentim en Compromís. Si portem 10 negociacions, perquè no sé els pressupostos que ha aprovat en 16 anys, si portem 10 negociacions de pressupostos, sempre heu posat moltes propostes damunt de la taula. L'últim pressupost vam posar 11 propostes damunt de la taula, de les quals vam acceptar 9 i vau votar en contra. O sigui, vau votar en contra de les vostres pròpies idees. El Partit Popular li vam posar 23 propostes damunt de la taula, ens va posar 23 propostes damunt de la taula, li vam acceptar 10 de 23 i es van abstindre. Si vosaltres s'havíeu estès, perquè sabíeu segur que anava a aprovar-se, perquè el Partit Popular ja havia dit que s'havia estès, nosaltres ens hem assentat amb vosaltres. Hem estat 5 mesos negociant els pressupostos amb el Partit Popular. A mi hauria sigut més fàcil negociar-los amb vosaltres. Però a canvi de què? De què votareu en contra? És que no s'aclariu. Igual aneu a davant que aneu darrere. Per tant, per vosaltres ha sigut molt dur. És molt dur negociar amb el Partit Popular, igual que supon que el Partit Popular assentar-se a negociar amb altres també és molt dur. I ja no estem parlant de polítiques de València, ni de la Diputació, ni del Congrés dels Diputats, estem parlant de Pego. I a Pego són persones, no són partits, per lo menos de moment. Arraconar, jo crec que no ha arraconat mai a ningú. Quan voleu algo, la meva porta està oberta per a tots vosaltres. La vostra, per a vosaltres, sempre està tancada. És diferent. I des de primera hora ja me lo veu pegant a la porta, als morros. I no vull parlar de temes personals, perquè jo no he entès mai la política com un tema personal. I jo crec que vosaltres sí que l'heu entès com un tema personal. Casa i derribo a Enrique. Única i exclusivament. I crec que ho heu entès i ho heu fet sempre igual. I continueu fent-ho igual. Per tal cosa, també vos dic, adelante, que ho teniu una miqueta cru perquè vaig a presentar-me a les pròximes eleccions. Jo sí que sé que vaig a presentar-me i sí que tinc el respaldo del meu partit, que vosaltres pues, cada 4 anys canvieu de respaldo. Caldria explicar a la gent, que ara vos sabem, que si hi ha una biblioteca és gràcies al compromís que va agarrar el Partit Socialista de que la biblioteca fora una biblioteca, perquè la vostra idea no era això. Encara que en Camant l'heu venuda com a vostra. Si ve a Sevi, és perquè hi ha una modificació puntual del polígono, que passa per este plenari i vosaltres el voteu en contra. I per això la cooperativa no se n'ha anat, perquè era una modificació per alçar altures i modificar l'edificabilitat dels terrenys, i per això ve a Sevi, perquè li ho posem fàcil. Jo recorde que el portaveu de Compromís en una intervenció així va dir que ells no li posarien l'alfombra roja a ningú que vinguera a invertir a este poble. Que a este poble ja érem prou en els que érem. I el podem traure del plenari. En aquestes mateixes frases, no li posarem l'alfombra roja a ninguna empresa que vingui a especular al nostre poble. Eixes paraules. O sigui, vindre una empresa com a Sevi a Pego és especular, perquè voteu en contra de la modificació i encara aneu a fer-se un reportatge de fotos allà en l'empresa. Jo crec que ha sigut prou, com he dit, en les vostres intervencions per no contestar-vos en ningú moment. Perquè si hauria pogut anar tallant, l'hauria tallat a cada 3 frases. Porteu tant de temps sense governar que ja no sabeu ni quins són els temps de l'administració pública. No sabeu com funciona l'administració pública i s'heu preocupat poc en aquests 3 anys de vindre a saber per com funciona l'administració pública. Perquè sabeu que tot té un temps i tots els tràmits tenen un temps. Mireu, en alguns pobles veïns, pel que estàveu parlant de la basura, el plec de la basura, si no passa res, i serà en els postres mesos, sí que hi ha hagut un retard, no teníem tècnic de medi ambient, actualment en tenim, ningú de la casa volia firmar aquest plec, que ja estava fet per una empresa externa, ara el nou tècnic de medi ambient està revisant-lo i en quan doni l'okei es traurà. Però vos ompli la boca quan parleu del porta a porta. Sabeu el que comporta el porta a porta? Que tots els pobles que posen el porta a porta baixen els quilos de basura. Es baixen. Però a càrrec dels pobles del redor. De sac està el poble porta. En alguns pobles d'alrededor, mireu Mostalla, mireu Cementeri, mireu el número de quilos que augmenta la basura en Pego. Perquè per la gent és més fàcil agarrar la bolseta i anar-se al poble al costat i tirar-la. No és perquè vulguin fer més, siguin més responsables, i hasta inclús Pregunteu-ho. Pregunteu-li a Benidorm Reig, pregunteu-li a Benidorm Reig, quant ha augmentat els números, el número de quilos de basura. Quantes ha augmentat? Pregunteu-lo. I no és perquè ha augmentat la població. No és perquè vagin a augmentar la població. Parleu amb els alcaldes. El problema és que són socialistes, ja. Quina llàstima. Perquè justament m'has posat com a exemples Pedreguer, Gata i Berger. Quina casualitat. Són alcaldes de Compromís. En Gata, per sort, ja no. Suponc que pronte ja em posaràs en un altre plenari, ja em posaràs com a exemple Llenia, que ara no ho has gastat, però com ara l'alcalde és de Compromís, t'has oblidat. No l'has posat, suponc que en la pròxima xarxa que tinguem teua ja serà esta. Teoria perquè nosaltres comprem Falgas en la intenció de fer un pàrquing, però l'altre pàrquing no estava a la venda. No estava a la venda. O sigui, quan comprem un pàrquing no és que prioritzem o no mirem. Entenem que aquest lloc és un lloc ideal per a comprar-lo i l'altre pàrquing no està a la venda, perquè està en un procés d'expropiació i no està a la venda. En el moment en què es posa a la venda, el banc es posa en contacte amb nosaltres. I al posar-se en contacte amb nosaltres, ens donem compte que hi ha una possibilitat real de poder comprar aquest pàrquing. I que sense fer ninguna inversió única i exclusivament la de la compra, el podem habilitar. Llavors, el que fem és estalviar diners a la població. Perquè la compra de sòl, a diferència de la venda, és el que estava dient Richie, la compra de terreny, el que fa és tindre patrimoni. Així hem tingut molts governs que el que hem fet ha sigut vendre el patrimoni que teníem. I per això no tenim opció a poder fer res més. En l'únic terreny que ens quedava, que era el Matadero, vam fer vivienda pública. I va ser un encert. I va ser en el govern del Botànic. Sí, va ser en el govern del Botànic. Però n'hi ha inversions. M'ha agradat això que, no, que l'Ajuntament agarri i compre cases o que doni diners a cases per rehabilitar-les. I si ho fa una empresa de fora que agarra i compra 54 pisos, es poseu a favor dels ocupes i no del propietari? O sigui, un inversor privat compra una propietat que n'hi ha, que és del banc, que la rehabilita i que la posa en el mercat, 54 pisos en pego, i vosaltres aneu a fer-se la foto al costat de l'ocupes, que estan ocupant la finca, no ho entenc. El sistema quin és? Si ho té que fer l'Ajuntament? L'Ajuntament és el que té que comprar cases, les té que rehabilitar i les té que posar al mercat, al preu, perquè la gent pugui comprar-les? I si ho fa un inversor privat, no. No ho entenc. Quina és la diferència entre l'Ajuntament i l'inversor privat? No ho entenc. Jo no crec que la gent pense que nosaltres estem arraconant a Compromís. Jo crec que més pront o més tard, si realment som partits d'esquerres i pensem igual, acabarem entenent-nos. Espere. O potser quan me'n vaig jo acabarem entenent-nos, perquè potser el problema sóc jo. Però vos dic una cosa, el model de poble que voleu, després de 16 anys d'estar jo així, encara no l'entenc. Perquè igual aneu avant que aneu arrere. Igual aneu avant que aneu arrere. Intenteu convèncer a la població de que facin algunes actuacions i sou incapaços de convèncer els vostres. Sou incapaços de convèncer els vostres. I jo crec que l'augment de vots que tenim nosaltres en les passades eleccions, que són uns resultats pràcticament històrics, crec que van deguts a algunes de les postures que tenen vosaltres i alguns dels vostres votants no estan d'acord amb les vostres postures. I per això no augmenteu. La ràtio de votants que teniu és la que teniu. Ni baixeu, home, baixeu algo o pugeu, depenent, 4, 5, 3, 3, 4, 5, però no teniu opció a més, perquè la idea de poble que teniu vosaltres no és la idea que té el poble del que ha de ser el poble. I aquesta és la gran diferència. Som a votació o algú vol añadir alguna
0: cosa? Jo no sé si val la pena comentar algunes coses, perquè sé que haguessin dit algunes mentires, Enrique. Jo crec que en la teua persona, ser d'Enrique Moll Briones, no t'hem atacat com a persona. Jo sí que he sentit coses lletges, personals, que s'han dit així a l'Ajuntament, però no del nostre partit, contra la teva persona. No el nostre partit, sinó partits amb què després pactava coses i tal. El que has dit de l'alfombra roja abans, jo, no va ser paraules meves perquè no la portava jo en aquest moment, però el que vaig entendre jo és que així es va estar parlant, sí que posava l'alfombra roja...
1: Crec que va ser Àngel, però
0: les,
1: Walter,
0: sí,
1: no...
0: Les, si vol m'ho explicar, però... Si voleu que ho expliqui...
4: que foren empreses i menys si venien a especular conforme has dit tu. Evidentment, a Sevi no ve a especular, ve a muntar un centre logístic i futura fàbrica i, entonces, evidentment, si el polígono que té una planificació de l'any de la pera n'hi ha que modificar-ho, ho votarem a favor conforme farem i hem fet. Això que has dit de que hem votat en contra és mentira. És mentira. Entonces, jo diria que quan fem un discurs... Quan fem un discurs... El discurs és molt llarg i n'hi ha moltes idees clavades ahir. N'hi ha que entendre-les totes. No quedar-se en la frase que t'apanya.
1: Però el teu discurs, vols dir? O el de Víctor? No dic perquè, a veure, si el discurs de Víctor l'has escrit tu també? No, no. Ah, vale, no. Ah, del dia ese. Vale, vale, vale. Del dia ese, vale, vale. Continua, Víctor. És que t'ha tallat el teu companyero.
0: Perquè dius... Bueno, crec que ho explicarà millor ell, ja que ho va dir ell, ho has dit tu, que ho va dir ell. El que has dit de la vivenda privada, que es construís la vivenda privada al poble, davant, però la vivenda privada, com he dit abans, construirà, i en les circumstàncies que n'hi ha avui en dia, per on determina, construís, no? No vaig dir una opinió, dic construís, per on determina el públic, per un nivell adquisitiu determinat. Com això no ho fa el sector privat, ho hem de fer com a tots els països, com s'ha fet en Espanya també durant molts anys, ho ha de fer vivenda pública. El que garanteix que la vivenda sigui accessible per a tot sempre és el sector públic, sempre ha sigut així. Ara ja mos ha acabat aquesta part de vivenda pública i ja estem notant els problemes. Això és el que estic dient. Lo de la finca aquella crec que ens van posar en el costat bo, en el costat en contra de que la gent se la tirara al carrer, li tombaren la porta de sa casa, se la tirara per matons.
1: Sí,
0: bueno, això, si esteu a favor d'això...
1: Si hi havia una màfia que alquilava pisos...
0: Però això
1: no té res que veure. Com que no té res que veure?
0: Ahir n'hi havia gent...
1: Aquí estava...
0: Gent que tenia cases que els van amenaçar, gent que tenia cases comprades allí, que encara estan allí, que se'ls va amenaçar.
1: No tens que veure una cosa.
0: No, és que estic parlant d'això.
1: No, home, però sí, però tu vas parlar a favor de l'ocupes, no de la gent que té un pis legal i que són propietaris. D'això no vas parlar a favor. No, no, tu saps que em pego...
0: Però i com siga, Enrique,
1: no
0: pots justificar que claven els matons.
1: Això no ho podem justificar, de ninguna manera. Això no ho podem justificar, però que n'hi hagi que n'ocupes tampoc. No, no, que n'hi hagi que n'ocupes tampoc. Ni matons ni ocupes. La propietat privada és la propietat privada. Ni matons ni ocupes. Això ho tinc claríssim. Ni matons ni ocupes. Però tu saps que em pego n'hi ha tres finques iguals? Queixa, tres. Ojalà vinguera un propietari i les comprara. I ho aclarirà. Contrats falsos, alquilers falsos... propietaris que no poden vendre els pisos perquè estan ocupats, etc. Te ho diria, carrer Sant Antoni, carrer... no sé com es diu el carrer, això. Està el xino.
0: Enrique.
1: N'hi ha tres finques en la mateixa situació. Ojalà, que és fruit d'una especulació anterior, d'empreses que van vindre, van especular en el seu moment. El que estem intentant és donar solucions.
0: Sí.
1: I que aquestes viviendes, les persones que estan vivint allí, que no saben a qui li paguen l'alquiler, que no saben qui és el que va tirar-los al carrer, no fondos buitres, que es va vendre en el seu moment, és un inversor de Pego, no és un fondo buitre, una persona de Pego que té una empresa i que ve i invertix, conforme ha fet en altres puestos. Però tu pregunta-los als propietaris d'aquestes finques que estan vivint allí, que tenen ocupes al pis al costat i que no poden tirar perquè no saben ni qui és l'amo, que no paguen ni el manteniment, que no paguen l'escala, que no paguen la piscina que envien a dins, que no paguen l'ascensor, que al final estan pagant tots els que viuen legalment. Tu saps que si anara una persona allí i comprara tots els pisos i es habilitara la sort que té? Tu preguntaria a aquesta persona que són propietaris d'aixos pisos actualment la relació que tenen en la propietària de la finca.
5: La forma que parles perquè no li toca a ell.
1: Canvia completament. canviat completament. Que les formes no són les que tocaven. Correcte, estic totalment d'acord amb tu. Totalment d'acord amb tu. Però que vau pegar a patinar, anem a fer la foto, en tocava? Jo crec que sí. Com moltes de les que heu pegat. Tu dius que seria incentivar, en un moment donat, i m'hi seria oblidat, que seria incentivar que hi haguera més empleo, el que exploraren aquest tipus d'inversions que fan. Tu saps quants obrers n'hi ha en Paratge a Piego? Ningú. Tu busca a un fontanero, busca un electricista, busca algú que el monte un aparat d'aire condicionat a Piego i veuràs el que tardes. Entonces, què anem a incentivar? Si no tenim mà d'obra per poder fer aquest tipus de projectes, no sé el que anem a incentivar. Però bé, jo crec que han quedat prou clares les postures d'uns i altres i simplement no hi ha res més que passar a votació. Passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista. Vots en contra dels 4 de Compromís. I abstenció de 5 membres del Partit Popular. Passem al punt segon.
5: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 18 de juny sobre l'aprovació de la modificació de crèdits 1/2026 per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
6: Segons el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, es proposa al ple que aprovi provisionalment la primera modificació de crèdits per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris al pressupost de 2026. Aquesta modificació de crèdits puja un total de 1.705.045 euros, dels quals 1.074.395 són suplements de crèdits i 630.650 euros són crèdits extraordinaris de partides que no existien. Això va finançat en el romanent de tresoreria per a despeses generals, el qual inicialment, era, segons la liquidació del pressupost de 2025, era de 3.341.780 euros amb 22 cèntims. Des que ja s'han gastat en modificacions de crèdits per incorporació de romanents, 539.652 euros en 33 cèntims. De manera que queden 2.802.127 euros en 89. Una vegada s'aprove aquesta modificació de crèdits, quedarà un romanent de 1.097.082 euros en 89 cèntims. Sí. Una vegada s'aprova la modificació de crèdits per al ple, haurà de publicar-se en el boletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis per a presentació de reclamacions i si no es presenten ja quedarà aprovat definitivament.
1: S'ha dit la paraula al regidor d'Hisenda, Ricardo.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia, companys i companyes. Avui portem a aprovació la primera modificació de crèdit del romanent de tesoreria de l'exercici 2026. Una modificació per valor de 1.700.000 euros que, sumat al pressupost que anteriorment hem aprovat, augmenta el montant total a 16 milions d'euros i el capítol d'inversions a quasi 3 milions d'euros per millorar el nostre poble i continuar fent el que necessiten els nostres veïns i veïnes. A continuació vaig a detallar quines són les actuacions d'aquesta modificació. Per a dotar el pla de desbrossament forestal, 24.000 per a realitzar el projecte del carrer Sant Miquel, 180.000 euros per a la millora de la impermeabilització de la plaça de la Constitució, 568.395 euros per a realitzar el pla d'asfaltat, el pla d'accessibilitat de voreres, la remodelació de la vorera de la plaça de Mercat i la renovació de la vorera del carrer Benigembla i Ràfol d'Almunia. Dir en aquesta actuació no anem a canviar les faroles, ja que el carrer està il·luminat, sinó el que anem a fer és llevar les faroles de les façanes i posar-les a la vorera i, per tant, per a poder tindre una vorera accessible hem de fer aquesta renovació també de la vorera per tal de poder complir tots els còdics que es marquen des de l'oficina tècnica. 18.500 euros per a l'instal·lació de càmeres de control de tràfic, 18.500 euros per a la renovació de senyalització de tràfic i seguretat vial, 164.650 per a la construcció de nous nínxols en el cementeri municipal, 20.000 euros per a dotar de nou arbrat el barri de l'Alter de Pau i Carolina Sala, 220.000 euros per a renovar i millorar els espais públics, els jocs infantils, les instal·lacions o el mobiliari, 11.000 euros per a la renovació del mobiliari de la residència, 18.500 euros per a la instal·lació de nous aparells d'aires acondicionats en els centres educatius del municipi, 114.000 euros per a la millora de la Casa de Cultura i realitzar inversions en la millora de la biblioteca i els espais com l'espai veïnal. 10.000 euros per a la compra d'il·luminació de festes, 30.000 euros per a millorar l'escola d'estiu del 2026, 120.000 euros que invertirem en el complex esportiu de la Trilladora i 160.000 euros per a realitzar el pla d'asfaltat de camins rurals. 1.700.000 euros d'inversions importants per a donar resposta a necessitats i reivindicacions que la ciutadania fa temps que reclama, anteposant els interessos dels nostres veïns i veïnes a qualsevol interès partidista. Per tant, demana la seva aprovació als dos grups de l'oposició. Moltes gràcies.
1: Bé, la paraula, Víctor.
0: Com he dit abans, l'argumentació és la mateixa perquè el pressupost i la modificació de crèdit formen part de la mateixa planificació econòmica de l'any, el mateix acord, i per tant no ho vaig a dir més. Res més, ja he parlat de les propostes abans, per tant, ja està. No vaig a cansar-vos més.
1: Gràcies. Ferran.
2: Nosaltres ara, en aquesta següent part del plenari, que és una continuació ja com està en el punt anterior, ja diem, nosaltres hem acordat 30 actuacions, 30 inversions en els socialistes, 30, ja diem, 12 són nostres, 12 són d'ells i 6 són en comú, i van desenvolupar-se en el pressupost, que anteriorment hem votat en sentit d'abstenció, i també d'altres van desenvolupar-se ara en el romanent de tresoreria, és a dir, diners que es van executar l'any 25 i queden pendents, i s'ha vist des d'intervenció que es poden arribar a destinar 1.700.000 euros d'aquest romanent. I ja diem, l'any 25 vam proposar el pressupost, vam abstindre en el pressupost i vam votar a favor en el romanent. Ara, el 26, sí que hem signat aquest acord en els socialistes, en el qual nosaltres ens garantim que van a complir l'acordat, i a més anem a poder a cometre els expedients perquè es podrem seguir per el gestionar, i a banda podrem també aportar en el seu desenvolupament en el moment que es tingui que materialitzar i ser en definitiva útils pel poble de Pego. Pues igual que vam fer en el 25, en el remanent de tesoreria votarem a favor. Cal assenyalar que dintre de l'acord també queda pendent de treballar en un futur en el tema de la RPT i tancar-la a principis de l'any 27, en el que pogués quedar de partides no executades, és a dir, de romanent que generés aquest any 26, destinar-lo al 27, al principi, en el primer trimestre, per a tancar la RPT i també poder fer actuacions que puguem estar d'acord de socialistes com més populars dintre d'aquest acord que van tindre de 30 propostes, que sí que és cert que també hi ha que s'han quedat fora. Per exemple, treballar en bons d'alquiler i treballar també en el tema de la basura, que ens agradaria que es donés una solució definitiva a la problemàtica que tenim als carrers. Pues, ara mateix el que nosaltres hem plantejat és que es doni pues, bonificacions a aquells que reciclen. És una cosa que està pendent i està en consideració. Anem a mencionar en este punt de l'ordre del pleno les 6 propostes, els 6 acords en comú que han signat socialistes populars. El primer són 270.000 euros per asfaltar carrers, una sèrie de carrers que s'han considerat prioritaris per part de la casa, i n'hi quedaran altres pendents que esperem que es facin en un futur tant en fons propis com subvencionats. Instal·lació de vides en diferents edificis, vora 60.000 euros. La tercera proposta que hem acordat per no parar el poble és fer ninxos, vora 200.000 euros. La quarta, ja m'he citat anteriorment, la RPT, fer la segona part de les tres que ens va recomanar per part de l'administració pública superior a la municipal, i ja diem, esperem el primer trimestre del 27, completar-la al 100% i que treballin en màximes garanties i dignament pues, el funcionariat del nostre poble. La quinta és realitzar un bo consum, vora 120.000 euros. Hem vist i hem treballat conjuntament socialistes populars en aquesta línia, algo que l'administració pues, provincial venia fent, pues, ha parat de treballar en aquesta línia, però nosaltres des del consistori pues, entenem que és bona i així ho signem en aquest acord conjuntament socialistes i populars. I acabem també amb el sext i últim acord que hem arribat, que és pues, donar una solució al carrer Sant Miquel. El que se m'ha recomanat des de l'administració provincial és, després de la fallida d'aquesta empresa que m'ha tingut que tragar a Simpego, igual que a altres municipis, pues, ara torna a començar la pel·lícula, és redactar un nou projecte. Quan estigui fet, pues, tindrem que anar, ara mateix està Enrique com a alcalde, la regidoria d'urbanisme corresponent, amb altres populars que no tinguin problema en treballar des del minut 1 que va ser la legislatura, en aquest cas, govern socialista, nosaltres com a partit majoritari que liderem aquesta oposició i esperem a partir del maig del 27 tindre un alcalde popular, pues, treballarem, com hem fet sempre, antes de la nova corporació que es pugui crear així en aquest consistori i després seguirem fent-ho igual. Esperem que es doni una solució el més pront possible perquè és indignant que aquest carrer pues, siga sense donar-se una solució definitiva. Com hem dit, anem a votar a favor.
1: Una aclaració més? Sí.
3: Jo és que me n'he deixat una antes de dir-li a Víctor que pensa que no era massa correcta. Era el tema de les associacions. Has dit que aquelles associacions que ens critiquen i parlen mal de nosaltres els ataquem. Jo penso que sí, és del punt d'antes, però me l'havia deixat, però no puc deixar que queden aquestes paraules que ha dit, aquestes acusacions que ha fet el portaveu de Compromís a l'equip de govern, dient que nosaltres, pues, aquelles associacions que parlen mal de nosaltres, els ataquem i es fem passar per l'aro, conforme entenc que ha volgut dir. Jo pensé que això no passa i en aquest equip de govern, ni en aquesta legislatura, ni en els anteriors, ha passat i jo penso que sempre hem estat al costat de les associacions del municipi recolzant-los i per això, com he dit abans en el punt anterior, tenim més de 200 i pico mil euros en convenis a les associacions del poble. Moltes gràcies.
1: Raúl.
7: Escolta, Víctor, perquè també has comentat tant el carrer de la Piloto com l'automatització de que la biblioteca canvia de Membai, que no s'havia fet res, i aclarir-te que per al carrer de la Piloto actualment s'està redactant el projecte corresponent que va ser adjudicat a una empresa en un contracte menor que va passar per ser plenari. Com el dic, el treball compta amb un termini d'execució de 6 mesos, per tant, es tracta d'una actuació que ja està en marxa i que sigui gestionada amb els tècnics necessaris abans de poder treure-ho a licitació. I, per altra banda, la biblioteca municipal ja s'ha instal·lat el sistema automàtic que permet l'obertura de l'espai 24 hores per a l'estudi. En aquest moment estem a l'espera de posar en funcionament. Una vegada finalitzem les comprovacions, gestions necessàries per garantir un servei adequat, o posarem en marxa. Per tant, desmentir que estem per a l'espectre i que aquests projectes van avant. Un ja està fet, estem a l'espera de comprovació per posar en marxa, jo ja també ho puc dir, i el carrer de la Piloto també el tenim en marxa, que va passar per si un contracte menor. L'empresa que s'ho va quedar està d'un termini de 6 mesos per al projecte. Una volta el projecte fet, ja evolucionarem. Per tant, això del projecte sí que cal dir a la ciutadania de que ho tenim en marxa, no que no estem fent res. Vale.
1: Alguna aclaració més? Passem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista i de 5 del Partit Popular? I vaig en contra dels 4 de Compromís. Donem per acabat el plenari. Moltes gràcies.
8: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.

0: El de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem!
1: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sandra, Sant Agustí, Pla de la Font, Passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Ausias Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries, ambaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Ball de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra, la tribu i una macrodisco mòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 FM.
3: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, segon dia de la Xicalla. A partir de les 11, matí de jocs aquàtics al Passeig Cervantes. A la vesprada, a partir de les 6, torneig de 3x3 de bàsquet al pavelló Ausias Marc. A les 20 hores, actuació del grup de danses de Pedreguer al Passeig Cervantes. I a les 22:30 hores, l'actuació del quintet de metalls integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid. Entre ells, el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. La cita, al Passeig Cervantes. Organitza Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego 107.8 NFM.

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Divendres 26 de juny, a les 19 hores, l'Entradeta i l'Ambaixada Històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro seguit del bàndol cristià. A la rereguarda eixirà la Filà Ambaixadora 2026, Filà Templàries. Tancarà l'Entradeta la Filà Capitana 2026, Filà Feixux. Desfilaran per la plaça de l'Ajuntament, Mayorazgo Cendra i Sant Agustí fins a arribar al Pla de la Font. Allí tindrà lloc l'Ambaixada Històrica a càrrec i amb la participació especial de l'Ambaixadora Cristiana 2026 i el Capità Moro 2026 amb les seues corresponents filades en batalló i representant la presa del castell. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Escoltes Radio Pego.

0: Lleida i Festes de Pego 2026. Dimecres 24 de juny, tercer dia de la Xicalla. Un dia per a gaudir de les mascotes. A partir de les 11 del matí hi haurà exhibició canina de l'associació Agility, en interacció amb les famílies al Passeig Cervantes. A la vesprada, el ritme torna al Passeig Cervantes a partir de les 8 de la vesprada amb l'actuació de l'Escola del Ball d'Eva, que portaran les coreografies més actuals al cor de la festa. I a la nit, canvia de compàs musical i d'escenari. A les 10 de la nit, les veus blanques de l'Orfeó de Pego oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-te portar per l'energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el cant a capella. Coordina Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

Fira i Festes de Pego 2026. Dimarts 23 de juny, a partir de les 22:30 hores, el Passeig Cervantes acull el concert del Quintet de Metalls, integrat per músics de l'Orquestra Nacional d'Espanya i de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. Talent, experiència i passió per la música es donen cita en una vetllada que acosta a Pego intèrprets del primer nivell, entre els quals es troba el trompetista pegolí Josep

tomàquet. Tres ingredients. Un és el pa. L'altre, evidentment, és el tomàquet. I el tercer, indispensable, l'oli d'oliva.

0: Divendres 26 de juny a les 7 del matí, La Diana. L'arrencada de La Diana a la plaça del Mercat amb la participació de la Gamba Musa, Feixucs, Avençaïnes i Beduïnes. Es desplaçaran per el carrer Poeta Lorente, Ramon y Cajal, Mayorazgo Sendra, fins a la plaça de l'Ajuntament, on té lloc la segona arrencada de La Diana a les 8 del matí. En acabar, desfilaran pel carrer Sant Domènec, Portal de Sales, Sant Agustí i Pla de la Font fins a arribar al castell, instal·lat a l'inici del Passeig Cervantes. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Viu la música!

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Majorazgo Sandra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries. Embaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Vall de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra La Tribu i una macrodisco mòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego. La música allarga la vida.

Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny, recepció i dia de la Filà Capitana. A les 12, cercavila informal pel Centre Històric per anunciar l'obertura oficial de les càbiles. Esta acabarà l'itinerari en la seu de la Filà Feixux, Capitania 2026, per retre els homenatge. A les 19 hores, la vespre de la festa. Entrada de bandes al Pla de la Font. Interpretació del pasdoble Vila de Pego, del mestre Albero, sota la direcció de Miquel Nadal Bonet. A les 19:45 hores, les voltetes de la vespre. A ritme de pasdoble fester, les filaes realitzaran les voltetes pels carrers Llevador, Sant Agustí i Pla de la Font. Mitjanit, ball de la Filà Capitana. A l'Avinguda de Fontilles té lloc la revetlla musical a càrrec de la Filà Feixux amb l'orquestra La Pato. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dissabte 27 de juny, a les 8 de la vesprada, l'entrada gran. Itinerari, carrer Sant Rafael, plaça del Mercat, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, plaça Mayorazgo Sandra, Sant Agustí, pla de la Font, passeig Cervantes, part dreta, fins l'altura del carrer Àustria Sant Marc. L'ordre d'entrada serà bàndol cristià, timbals i clarins, algarades, conqueridores, albardins, almogàvers, inquisidors i templàries. Embaixadora cristiana 2026. Bàndol moro, filà capitana 2026, filà fixucs, seguida dels aladrac, avençaïnes, algarrapets, beduïnes, coscoix i alagamba musa. A la una de la nit, Vall de Moros. Al Poliesportiu Municipal Cervantes tindrà lloc la redella popular amenitzada per l'orquestra La Tribu i una macrodiscomòbil. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.

0: No sé què em veus.
1: Catalo.

desperto i estic donant-li voltes perquè estic vivint això és awesome. Jo sento el batec, tu sents el batec, però noia, mira, tot si broken. I saps que si queda t'espera la pena perquè faig el test que no tinc sent. Pilla el meu record i les fotos, la meva memòria, si fes un delete. I fes que el moment en què ens vam trobar ja estava bé, s'ha quedat com si frozen. I per la nit quan tu vens et disfraces som tant de canya, noia, random. Pilla el meu record i les fotos, la meva memòria, si fes un delete.

0: try that.
1: It sounds like a Kurt Vile thing.
0: Try that.
1: Try again.

Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

Hola, com esteu? En Pego ja té aprovat el pressupost de 2026, el més alt de la seva història, amb més de 14 milions d'euros i 1,7 de romanent de tresoreria. El compte general s'ha aprovat este matí en un ple extraordinari. Com ja passarà el 2025, ha eixit endavant amb el vot afirmatiu de l'equip de govern dels socialistes de Pego, l'abstenció del Partit Popular, tot i que este pressupost conté propostes seues, i el vot en contra de Compromís. Un ple extraordinari que heu pogut seguir en directe per esta sintonia passades les 8 del matí i que podeu trobar també al YouTube de l'Ajuntament de Pego. Un plenari que en este espai informatiu intentarem repassar divendres d'esta setmana, el 26 de juny, recordant els arguments i les postures d'uns partits i dels altres per donar-hi suport, abstindre's o votar en contra d'este pressupost de 2026. Repassem ja titulars amb Vicent Morera, que està avui al control tècnic. El trompetista Josep Gómez Alemany proposa un concert amb el Quintet de Metalls per a obrir l'apetit de festes que es respira ja al poble. Per això, esta nit, a partir de les 10:30 al Passeig Cervantes, es podrà escoltar música espanyola de compositors tan consagrats com Isaac Albéniz, combinades amb algunes peces d'estil més swing jazz dels Estats Units, però també inclourà compositors llatinoamericans com Astor Piazzolla. El matí i la vesprada d'avui dimarts i demà dimecres és per als xiquets i les xiquetes. I dimecres a la nit la música correrà a càrrec de l'Orfeo de Pego. 70 persones participen en la marató de donació de sang de festes. D'elles, 65 van poder materialitzar la donació, 5 hi van debutar. La doctora Mar Sanchís Moreno, metgessa del Centre de Transfusió de Sant Joan, explica que donar sang és important perquè salva vides. També perquè qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, en algun moment pot necessitar deixar sang. L'associació veïnal Pont del Tonyinero es concentra hores abans de la nit de Sant Joan per denunciar l'abandonament que pateixen. Un acte simbòlic ara que ja estem en estiu i en una nit que molta gent celebra vora mar. Els veïns i les veïnes afectats pel tall al trànsit del Pont del Tonyinero es concentraran al voltant de les 8 de la vesprada a un costat i altre de la infraestructura per recordar que el problema no està solucionat.

0: Les festes de Pego segueixen el seu curs, com també ho fa la política local o les festes lligades a la nit més curta de l'any, la de Sant Joan, que té lloc avui mateix. Els matins de dimarts i dimecres estan dedicats als xiquets i les xiquetes, avui amb jocs aquàtics al Passeig Cervantes i demà amb exhibició canina a càrrec de l'associació Agility, una activitat que és d'àmbit familiar. Esta vesprada de dimarts al pavelló Ausias Marc ja recordem torneig 3x3 de bàsquet i a les 8 de la vesprada al Passeig Cervantes actuació de l'escola d'Eva amb balls que de segur que transmeten energia i molt de moviment. A la nit, la música de primer nivell omplirà el caliu, omplirà de caliu el Passeig Cervantes. S'estrena a Pego el quintet de metalls del que forma part el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Un quintet compost per músics que, com Gómez Alemany, pertanyen a l'Orquestra Nacional d'Espanya i a l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. El concert que proposen per a esta nit és molt diferent del concepte que ha fet les últimes vegades a Pego Josep Gómez quan ha actuat a la Biblioteca Pública Municipal. Estos eren concerts amb grans peces del repertori clàssic, de la trompeta, del trombó i el piano, obres que podem dir que són de molta qualitat, interpretades en un espai tancat, més hermètic. L'actuació d'esta nit de dimarts, nit de Sant Joan, està alineada amb l'ambient festiu.
1: El programa que venim a presentar-vos és molt diferent del concepte que he fet les últimes dues voltes en la biblioteca. Si bé eren concerts en obres musicals de molta qualitat, grans peces de repertori clàssic de la trompeta, el trombó i el piano, el concert que vos oferim aquí de dimarts per la nit és més d'un concert on la música pot obrir perfectament l'apetit de festes que respira allà al poble. Aquest concert és aquí, diria jo, un bon dolç després de sopar.
0: És un bon dolcet després de sopar, és el que acaba dient Josep Gómez Alemany. Abans de continuar, disculpar l'àudio, la qualitat de l'àudio, que sabem que és molt deficient, però volem tindre el testimoni del trompetista. Les composicions que sonaran al resguard dels plataners del Passeig Cervantes estan elegides a consciència per a l'ambient d'una nit ja de ple estiu.
1: És música que queda de categoria a l'ambient d'una nit, ja de l'estiu, que és 40 graus pel dia, i que dona la benvinguda a qualsevol persona de qualsevol edat, cultura musical. Un concert que es pot concebir tant com un tot, o que pot ser entès perfectament encara que només puguis estar escoltant dos peces o l'escoltes una nit i tinguis que veure.
0: El quintet de metalls s'estrena a Pego en una nit màgica, la de Sant Joan. Una ocasió especial que Gómez Alemany no ha volgut desaprofitar i per això ha concebut un concert prefester.
1: Avui vam fer un concert prefester, d'alguna manera, que inclou música espanyola de compositors nostres tan consagrats com Isaac Albéniz, fins a algunes peces d'estil més swing jazz estadounidenc. També veurem com autors estadounidencs pensen l'estil musical espanyol i utilitzen els nostres recursos a la seva manera. Inclús tindrem peces que són de compositors latinoamericans, com Astor Piazzolla, fent música que ben bé està com a mig camí entre cultura i tradició musical espanyola i el ragtime o les harmonies més jazz estadounidenses. Un dels dos mons que es podran disfrutar per igual en este concert que estem parlant de dimarts de la nit.
0: I venen a actuar amb moltíssima il·lusió al poble de Josep Gómez Alemany. Per això desitja que el públic ho puga gaudir com ho gaudiran ells.
1: Venim amb moltíssima il·lusió al meu poble, a Pego, per fer passar al públic una nit de categoria, tot a pesar de les temperatures. I esperem que el públic ho pugui disfrutar tant com nosaltres.
0: I justament agraeix Josep Gómez el suport de l'Ajuntament a aquest tipus de projectes musicals. Alhora descriu els seus companys de quintet com a professionals increïbles. Destaca també Gómez Alemany que el repertori que han elegit per a esta nit li permetrà descobrir al públic una altra faceta musical del trompetista que és. Demostrarà que, com a tal, abraça molts estils que s'allunyen de la música més clàssica.
1: La veritat és que em sento molt, molt, molt agraït del suport que l'Ajuntament de Pego i les seves regidories li dona a aquest tipus de projecte. I la veritat és que és un gran plaer poder vindre en un grup de gent tan meravellós com els que venen esta nit, que són professionals increïbles, que treballen constantment en llocs de molt alt nivell, i poder ajuntar-nos per a fer música per primera volta al poble de Pego per mi és molt especial.
0: Dimecres 24, Sant Joan, a les 8 de la vesprada hi ha actuació del grup de danses de Pedreguer i a les 10 de la nit actua l'Orfeó de Pego. Les seues veus dolces i acurades oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció. Un moment per deixar-se portar per aquesta energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el camp a capella. A partir de dijous 25, els moros i cristians de Pego agafen el relleu per obrir boca. Ja poden contemplar a la plaça del Mercat i a la de l'Ajuntament distintes fotografies de les festes de l'any passat, de les de 2025. Són fruit del treball d'un grup de fotògrafes poloneses encapçalades per Malgorzata Wakuluk que van capturar amb les seues càmeres l'essència de cada acte. En este 2026 han volgut exposar una selecció de deixar treball i compartir-lo amb la població de Pego, que al final és la protagonista de la festa. Les fotografies estaran exposades a l'aire lliure durant la setmana de festes, segons ha detallat la regidora d'esta branca. En este punt de l'informatiu recordem també que demà dimecres 24 de juny no tindrem informatiu perquè és festiu. Dijous 25 tampoc farem informatiu, però estarem en directe des d'aproximadament les 10 del matí, coincidint amb l'obertura de Càbiles, perquè Ràdio Pego, com ja fa uns anys enrere, té previst realitzar un programa especial en directe dedicat als moros i cristians de la localitat. Com dèiem, serà des de les 10 del matí aproximadament. Estarem a la plaça de l'Ajuntament de la localitat, traslladant-vos el que veiem allí i, sobretot, acostant-vos els testimonis dels i de les protagonistes de la festa. Estarem acompanyats i acompanyades, a més de amb l'assessorament de l'equip de Moment de Festa, que ja sabeu que tenen sang mora i cristiana per les venes i, per tant, en saben molt de la festa. Per a aquests dies, del 25 i fins al 28 de juny, no ens cansem de recordar doncs, que són dies complicats per al trànsit i això el que fa és que des de la policia local de Pego es recomana deixar ben aparcat el vehicle durant aquests dies i desplaçar-se pel poble a peu, perquè això facilitarà la mobilitat i també el transcurs de la festa, facilitarà la seguretat ciutadana, el treball de serveis d'emergència i evitarà congestions innecessàries. Els carrers que estiguen afectats perquè hi hagi càbiles o perquè passi per allí alguna entrada o es realitzi algun acte de moros i cristians, es tallaran progressivament a partir de les 5 i les 6 de la vesprada de dijous 25 de juny. En algunes vies s'instal·laran blocs de formigó com a elements de protecció i control d'accessos durant les desfilades i concentracions. I el cos de la policia local també informa que el carrer Murla, que estarà tallat al trànsit en aquest període del 25 al 28 de juny, i recomana a totes aquelles persones que vulguin desplaçar-se a Sagra, a la Vall d'Ebo, a la Vall de la Guar, Orba, els pobles de la Rectoria, que accedisquen per la circumval·lació de les Verdales.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Ahir va tindre lloc una col·lecta especial de sang a Pego, aprofitant que estem en festes i l'esperit de companyonia i solidaritat està, podríem dir, més estès. La Biblioteca Pública Municipal va ser l'escenari elegit per a esta acció solidària. Des de les 5 i fins a les 8 i mitja de la vesprada hi van acudir 70 persones a donar. Finalment ho van poder fer 65 i d'estes 5 van ser debutants. Vam poder parlar en el transcurs d'esta donació de sang especial amb la doctora Mar Sanchís Moreno. Ella és metgessa del Centre de Transfusió de Sant Joan i ens recordava que la donació de sang es tracta d'un acte altruista que permet salvar fins a 3 vides. També confirma que la sang majoritàriament es destina a pacients oncològics, a hemorràgies, perforacions i també a accidents de trànsit. Es pot donar sang quan s'està bé de salut, quan es té més de 18 anys i es pesa més de 50 quilos. Recorda la doctora Sanchís que quan s'acudix a una donació de sang és molt important hidratar-se molt bé i anar amb menjar en el cos, que no es tracta d'una anàlisi de sang. El que està contraindicat quan es dona sang és fer esport, perquè el cos el que necessita és una recuperació posterior. Escoltem la conversa que vam tindre amb ella, que és una de les persones que també ha necessitat de les donacions de sang per a continuar entre nosaltres i poder contar-nos aquestes coses.
3: Hem vingut a la Biblioteca Municipal de Pego perquè hi ha una donació especial, una col·lecta de donació de sang especial. I ens agradaria saber per què és important donar sang i per això parlem amb la doctora...
4: Mar Sanchís Moreno, soc metgessa del Centre de Transfusions de Sant Joan d'Alacant i donar sang és important perquè salva vides i perquè a qualsevol de nosaltres ens pot tocar acabar en un hospital i necessitar sang. Mm-hmm. Aixina que nosaltres estem fent una llavor encomanable gràcies als donants, perquè en realitat és la gent la que ve a donar altruistament la seva sang per salvar vides. De fet, una donació salva 3 vides. Mm-hmm. I sempre ens recomanen els hospitals a fer una promoció de la donació de sang i també de la donació d'altres teixits, de plasma o de mèdula, gent que necessita també pues això, mèdula o que necessita plasma, teixits de còrnies, també tot el que siga donació d'òrgans, també encara que no siga del centre de transfusió, és una llavor que pot aprofitar i pot ajudar a una altra persona.
3: Uh-huh. Perquè hem de recordar que la sang no té substitució de moment, per tant o es dona o no hi ha opció. I també és veritat que darrerament el que s'està dient és que no sempre va a les persones que pateixen accidents de trànsit, no? Perquè és com que tenim aquesta imatge, sinó que la majoria de donacions van a altres operacions.
4: Sí, de fet, moltíssima sang va a tractaments oncològics, a gent que té perforacions, a gent que necessita sang a nivell hospitalari, intervencions, vull dir, no només la gent té la idea de que només ens en accidents de tràfic, però no, l'activitat hospitalària és gran i dins de totes les necessitats de sang n'hi ha sobretot pacients oncològics, hemorràgics, qualsevol procés que faça que la gent necessite o sang. Moltes gràcies, adeu. És el que fa que s'animem a donar sang. Mm-hmm. Només és el que estic dient, només és el donar per un accident de tràfic, és que en molts processos mèdics es necessita.
3: I quins són els requisits? Recorda quins són els requisits per a poder donar sang.
4: Mira, el més important és estar bé de salut, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i tindre una vida, pues això, no prendre medicació que contraindique la donació i no tindre una malaltia que contraindique la donació. Però si tu estàs bé entre els 18 fins als 65 anys, inclús 75 anys, pots donar sempre i quan estigues bé de salut. Uh-huh. Es recomana també que és molt important que la gent no té en compte l'hidratar-se molt bé, beure prou líquid, beure prou aigua durant el dia i el menjar, perquè molta gent es pensa que això és com una analítica i venen en dejú, i no, hi ha que menjar algun aliment, encara que siguin ensalades o alguna cosa més fresca ara en estiu, però sí que hi ha que menjar i no fer esport, que també és molt important, perquè molta gent pensa que pot donar i després anar al gimnàs o agarrar la bicicleta. No, quan es fa una donació de sang, sobretot en aquestes temperatures tan altes, hi ha que tindre en compte que el cos es necessita una recuperació. Uh-huh. I és important això, no vindre en una activitat física molt forta.
3: Després també una altra de les coses que es té en ment és que si portes tatuatges no pots donar, però sí que es pot donar en certes circumstàncies, veritat?
4: Sí, clar, si tens tatuatges, nosaltres el que fem és com un encribado, fem una elecció dels donants, perquè és el que estava comentant, no? Habitualment gent que té anèmia o gent que té una malaltia o que està prenent certa medicació no pot donar tatuatges o fer una activitat de risc, gent que potser després té que manejar maquinària pesada o coses molt puntuals, per això fem la llavor de fer com un test, sí, un cribatge i seleccionar la gent que realment està en condicions de donar, i també tenim que cuidar el donant, que és una altra part, tenim que cuidar la gent que necessita la sang, però també es té que cuidar el donant, perquè també és necessari que estiguin en millors condicions i fer una fidelització del donant també. I aleshores tenim que anar molt de compte de que la gent estiga bé, que vagi bé la donació, que tot el procés estiga correcte i que tornen a donar.
3: No sé si queda alguna cosa que calga dir al respecte de la donació de sang i que no ho hàgim dit encara.
4: Més important és que salva vides. De fet, jo estic així gràcies a una donació de sang que van fer de 4 bolses en la Fe de València, i sí que és veritat que salva vides, i jo dono fe de que és veritat i que podem estar en aquest lloc qualsevol de nosaltres. Tots podem donar, el que puga donar, clar, però tots també estem en l'altra part de que podem necessitar la sang, o podem necessitar una mèdula, o podem necessitar plasma, o podem necessitar el que uns poden donar, doncs altres poden necessitar, i és tot en la vida un equilibri.
3: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, gràcies a tots els donants. Moltes gràcies.
0: Entre les persones donants va passar per allí l'alcalde Enrique Moll per a donar exemple. Però hi van passar molts pegolins i pegolines més. Ho van fer per solidaritat, perquè és un acte amb el que es dona vida. Una de les testimonis, de fet, ens explicava que és zero negatiu, és a dir, és una donant universal, i ens explicava la història que hi ha darrere de, el seu acte solidari. I també ens recorden que esta col·lecta és especial de sang i que tenia un premi per a les entitats festeres o les associacions de tot tipus que aportaren socis donants, perquè l'Ajuntament de Pego els regalava un pernil per a incentivar aquesta donació. Un gest que algunes persones consideraven innecessari, partint de la base que la donació és altruista i solidària.
5: Sempre dono sang, això és el que jo ho tinc ahí, perquè damunt jo soc zero negatiu, entonces ma abuela va tindre, es va morir de càncer de colon fa molt d'anys, jo tenia 14 anys, entonces buscàvem donants de sang. Entonces vam triar a veure qui tenia i vam fer un cosí meu primer, i ell va ser negatiu també, entonces ell li va donar sang, entonces des d'entonces que ho tinc jo ahí per a donar sang.
6: Perquè és un acte solidari, gratuït, és donar vida, i trobo que és una responsabilitat de tots de poder col·laborar.
7: Jo pues, vinc sempre que puc, quan d'això, i ara estàvem ahir a la Càbila, també hem dit anem, i hem vingut uns quants, i mira, col·laborar. Sí, perquè normal vas a nivell particular, i ara pues, he vingut amb dos amics, i mira, més festa.
0: Hem pujat de resultats respecte a l'última col·lecta d'aquestes característiques, és el que desvelava la regidora de Sanitat, Merche Volta, en acabar la jornada. Ressaltava que ha acudit gent jove a donar, que és allò que interessa també. Volta confirma que les entitats festeres han fet l'esforç d'aportar un nombre important de donants i destaca també la participació enguany de les filaes cristianes i mores com conqueridores, almogàvers, inquisidors, avençaïnes, beduïnes i albardins. També acudien la falla La Font i la falla La Plaça i Natzaret, de Dorsal d'Ènau i del centre excursionista també hi havia donants. No obstant, destacava la regidora que ha vingut molta gent no vinculada a cap associació pel fet de que és donant habitual. Bueno, estem amb la regidora de Sanitat. Ha finalitzat ja la Marató Solidària de Donació de Sang d'aquestes festes 2026. Merche, quin ha estat el resultat?
8: La veritat és que el resultat hem pujat a un any de donants des de respecte a l'última. Han sigut 70 persones les que s'han presentat. De les 70 n'han pogut donar 65. Total han dit que han hagut 5 persones que no han pogut donar, que està molt bé per el baròmetre, que són de 70 persones 5. En tenim 5 donants nous, que això també ha vingut gent jove, que això és el que necessitem. I bé, la veritat és que estem molt contents.
0: Recordem també que és un acte altruista, que la gent generalment ve perquè vol i sol ser repetitiva en esta qüestió, però en donacions, en col·lectes com esta, es dona com un incentiu, no? Que en este cas era aquelles associacions que vingueren amb 10 membres o entitats festeres que obtindrien com un regal. No sé si hi ha hagut doncs això, alguna entitat que hagi vingut també aquests 10 membres com a mi.
8: Bé, alguna entitat ha arribat, tinc que dir que sí, i ara després ja l'alcalde va demanar i a veure si dona algun pernil més, perquè n'hi ha hagut entitats, o sigui, filaes i això, que veus que no, potser no han arribat els 10, però s'han fet esforç per vindre 6 o 7 persones, i torno a repetir, sobretot jovens. Però el que també tinc que dir és que ha vingut molta, molta gent de forma molt altruista, no ha vingut, preguntar, no ha vingut ni de ninguna comparsa ni de ningú club esportiu, ha vingut perquè són donants de sempre que tenen costum i potser pues, no van vindre la volta passada per aprofitar a esta i cridar a més gent i estem molt contents per això.
0: I de les entitats, quines han vingut? Encara que no hagin arribat a 10 participants.
8: Pues la veritat és que esta volta han vingut molta fila de moros i cristians. Tinc que dir-ho per dir-ho tot, perquè tots s'entenguen. Han fallat esta volta les entitats esportives. El centre excursionista esta volta ha vingut només una persona. El Dorsal d'Ànau també de normal ha vingut més gent les altres voltes i esta volta no. Però hi ha hagut un augment en les filaes mores, sobretot les filaes mores i cristianes han vingut prou gent.
0: Per tant, entenem que continuarà fent-se aquest tipus de crida que és com extra, no? Per festes o per dates que siguin assenyalades.
8: Sí, nosaltres des de luego volem continuar fent-la, sobretot perquè és que és important, és que fa molta falta, és un acte molt, molt solidari i el que volem fer és cridar a la gent i que la gent s'involucre i que donar és no res, és mitja horeta del teu dia, cap a 3 mesos, doncs mitja horeta que vens ací i no saps la quantitat de vides que pots salvar, és un acte molt bonic, molt altruista i molt necessari.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I venim a l'actualitat perquè ha arribat l'estiu i el veïnat dels voltants del pont del Tonyinero continua incomunicat i sense notícies positives respecte a l'avanç del projecte, ni del pont ni de la passarel·la de vianants que els permeta creuar de manera fàcil el riu. L'associació veïnal ha decidit avui, vespre de Sant Joan, quan té lloc la celebrada nit de Sant Joan, recordar la problemàtica que patixen des de desembre de 2025. En una nit en què molta gent té costum de baixar al mar per banyar-se els peus, per botar les ones a partir de la mitjanit i abans sopar sobre l'arena, l'associació veïnal Pont del Tonyinero es concentrarà a les 8 de la vesprada a un costat i l'altre del pont per deixar palesa l'absurda situació que viuen. Els separen uns 10 metres del llit de riu, però l'Ajuntament d'Oliva i l'Ajuntament de Dénia no els deixen passar, ni que siga a peu o en bicicleta, però tampoc donen una solució alternativa que els permeta no haver de pegar una volta de quilòmetres per arribar a la mar. Destaca la presidenta de l'associació, Lola Sastre, que es tracta d'una concentració pacífica als dos costats del pont, a la que es pot unir tota aquella persona que desitja donar suport a la causa. Una concentració que es plasmarà en una foto que demostra la incomprensió, la incomprensible situació.
1: La nit màgica de Sant Joan, i aprofitant el vincle que tenim els pegolins amb el mar, pues anem a recordar la necessitat d'una solució immediata per al pont del Tonyinero. Aleshores, cap a les 8 farem una concentració pacífica als dos costats del pont per fer una foto i en breu, no patiu, que pensem fer algo més gordo, farem una manifestació quan tinguem tots els permisos adequats per a que no mos passi res i ja es comunicarà en prou temps per a que tota la gent pugui participar. Així que gràcies i feliç nit de Sant Joan.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: I ara tornem a les festes de Pego, fem la vista enrere perquè divendres, dissabte i diumenge es va celebrar al Camí de Sant Antoni el 52è concurs de tir i arrossegament de Pego, que batia rècord de participació, 120 inscrits, una mostra de la bona tasca que fa el Club de Carreters de Pego durant l'organització d'aquest esdeveniment. L'agrada un any més també reflectia la qualitat de la competició. Parlàvem dissabte amb el president del club, amb Vicent d'Astàcia, i este era el resultat.
3: Estem en el 52è ja concurs de tir i arrossegament de Pego i com cada any, doncs amb molta expectació a les grades, com va la cosa? Quina ha sigut la resposta en guany?
4: Pues la resposta en guany és que han vingut més aquests que mai en la vida. No, ja feia una barbaritat d'aquests que no arribàvem a tants participants i tants animals com en guany. I bueno, un èxit perquè la gent respon, molts s'agarren ja les vacacions per a vindre a Pego i això és un don, no? Uh-huh. Un don de que respecten Pego, estan fent tiros i arrasses tots els fins de setmana i arribem pues, a 75, a 80 animals, algú de 90, però és que nosaltres 120 en guany i entonces això pues, dona glamour, no?
3: També demostra, no, el treball que any a any va fent-se i va fent-se molt bé, no? I això és la resposta.
4: Sí. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que estic molt agraït de l'Ajuntament i del Consell de Deports i Festes, que tots ens ajuden i tots volen que això continuï i nosaltres des del club molt agraïts per ells i per la labor que estan fent tots els membres.
3: Uh-huh. A més, enguany es dona el cas que, bueno, i estàvem comentant per ahir, no, fora de micro, que fa una temperatura que és relativament agradable per al que és Pego i aquestes dates.
4: Sí, este any tots diuen, això no ho han passat en la vida. A Pego, així, és que es queden a dormir els camions, diu, per la nit, alçar-te a tirar-te una jaqueta o algo damunt, perquè, diu, sempre han vingut només en el llançolet de baix i un llançolet per damunt, diu, i quan ve la matina busquem una frassada o una jaqueta o algo perquè tinguin fred. Veritat és que està fent una temperatura ideal, però el temps que estem.
3: D'altra banda, no sé si en concursos com el de Pego, la gent de Pego del club participa o està més en l'organització?
4: N'hi ha de tot. Jo mateix, enguany és el primer any que no he tret la cameua a concurs, perquè Lorena pues, està en exàmens i això, i en el lío que ha vist en el professorat i això, pues, ella, com enguany acaba els estudis, pues, s'ha dedicat més a l'estudi que a l'ACO. Jo també ha tingut el que ha tingut i entonces pues, l'ACO s'ha quedat parat. La veritat és que s'ha quedat parat i no ha eixit a participar, però bueno, des del poble n'hi han eixit tres animals de sí a participar, per cert, molt bons els tres de coll i bé.
3: Perquè, en certa manera, suposa que és això que dius, no? Pues, n'hi ha anys que no pot ser, per les circumstàncies sí que es donen. També entenc com passa en altres esports, que sí que n'hi ha gent que participa, però n'hi ha un gran nombre de gent pues, que està en l'organització, no? Donant suport a si, no sé, fent aquestes sí coses de manteniment, no? Que cal fer.
4: No, des del club n'hi ha molts animals joves que encara no estan preparats i no tenen l'edat per a participar, entonces pues, aquests animals pel dia de demà, i és que estem pues, continuarem participant igual representant Pego. Mateix en guany en lo de la gala de l'esport s'ha fet un reconeixement a Pasqual Briones, perquè l'any passat va quedar el segon de la Lliga Federativa, i això per a Pego és molt important, no? Que per tota la comunitat valenciana pues, que és un participant i un animal que representa el poble.
3: Sí, anava a comentar-ho, no? L'any passat va ser Lorena, enguany Pasqual, vull dir que teniu ahí una representació important, no?
4: I gent jove.
3: Clar, és el futur del tio.
4: Sí, és el futur, són el futur. Jo, desgraciadament, ja estic major.
3: Bueno, però tens testimonis darrere, no?
4: Sí, que... sí. Bueno, sí. Si ara en els estudis i això, pues, es té que arrimar un poc de la ficció, però sempre estarà ahí. I jo, pues, quan estigui bé del tot, pues, continuaré ajudant-lo, com sempre. I bé, tot avant.
3: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir, Vicent?
4: Pues no, donar les gràcies i a ta dieta a l'Ajuntament i a totes les entitats col·laboradores que gràcies a ells podem gaudir d'este concurs i podem financiar-ho i continuar-ho a banda.
3: Pues moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: I al Poliesportiu Cervantes, la matinada de divendres a dissabte va tindre lloc la nit de rock, on van actuar Abril, DJ Trapella i Sandra Montfort. A la vesprada van poder conversar amb la cantautora de Pedreguer en un interval de l'assaig que estava fent de La Mona i La Mona de nit, el que defineix Sandra Montfort com un ritual de celebració de la vida, el que convidava a compartir amb la resta de la gent, i ens ho explicava d'esta manera.
3: Estem amb Sandra Montfort, poques hores abans de que actue a Pego. Sandra, acabes d'estrenar fa no res Terra de Guapes. Jo no sé si els directes que fas tenen res a veure amb aquest espectacle, però què és per a tu tocar amb gent davant i sentir que se saben les cançons, que, no sé, aquesta transmissió, no?, que tenen els directes?
5: Bueno, Terra de Guapes és un espectacle molt diferent a lo que jo faig en La Mona o La Mona de Nit. Són com, per a mi són com dos personatges diferents, dos performances diferents, en un fil conductor totalment com diferent també. Terra de Guapes és més un homenatge al País Valencià, a la nostra cultura, a la música tradicional, la cultura tradicional valenciana en general, i La Mona és més com un ritual de celebració de la vida, de desmelene i de com convidar a tota la gent que vulgui acompanyar-me a que ho celebrem amb mi. I per a mi també tots aquests concerts que faig així, com el d'avui a Pego, és això, és un acte de celebració de la vida, en realitat.
3: Perquè és cert, no?, que la vida és com allò de l'equilibrisme, no?, que ara la tens i en un no-res la pots perdre, però una vegada te n'adones, no?, de el que val la pena de viure i de transmetre. Suposa que tot això també t'inspira a l'hora de crear les cançons i a l'hora de posar-les en escena.
5: Per a mi la vida és un regal que mos han oferit. I estar vives és com un privilegi superfort. I intente com, tot i que a voltes és difícil en tot el món d'immediatesa i rapidesa que en el que vivim, és difícil com assaborir tots els moments quotidians, en la quotidianitat que mos van passant, però passen moltes coses precioses al nostre voltant cada dia. Intenta sempre posar l'ull en elles, tot i que moltes voltes pues, és difícil. Però sí, intento pues, agrair sempre molt tot el que em passa i estar propet de la gent que estime i la gent que m'estima i, no sé, pues, cada volta intentar oferir el millor de mi per a que pues, este món puga rebre algo també d'allò que som, no?, que soc.
3: Se't defineix com a versàtil, com a dual, i estàs d'acord?
5: Jo crec que sí, al final m'agraden moltes coses. Soc molt curiosa, m'agrada molts tipus de música, m'agrada... Sí, és com que no rebutges res, tot em pareix, tot i que estiga molt oposat a mi, tot em pareix com que té algo de poètic i de bonico, no? Entonces, al final pues, vaig agafant un poquet de sí, un poquet d'allà i per això la meva música pues, moltes voltes no té res que veure una cançó en l'altra. Però bueno... Ai.
3: Però en certa manera això també és l'interessant, no?, dels teus directes.
5: Sí, a voltes també em pregunto, ostres, hauria de fer també una línia més definida, estètica o sonora més definida i no canviar tant i no anar votant d'un lloc a l'altre, però m'és molt complicat. Al final també la música que faig es depèn del moment en el que estiga i les necessitats que tinga d'expressar certes coses, i la música és el canal a través del qual jo puc expressar aquestes coses, no? I si vull expressar alguna cosa més íntim, pues, òbviament vaig a fer una cançó més íntima i més dolça, i si vull expressar alguna cosa pues, més, jo què sé, revolucionari, pues, no sé, faré una cançó diferent, no?
3: No sé si tens algun missatge per a la gent de Pego.
5: Per a la gent de Pego, ostres, pues que viuen en un puesto preciós. Teniu les marjals així al costat, que són una joia del País Valencià. I jo què sé, que ojalà...
3: Compartir comarca, no? També.
5: Clar, i compartir comarca. La Marina és el rovellet de l'ou, tots ho diuen, és el millor puesto per a viure. Imagina que visca la Marina Alta i visca Pego.
3: Moltes gràcies.
5: A tu, guapa.

I del poliesportiu Cervantes, en la matinada de divendres a dissabte ens n'anem a la plaça del Mercat, perquè allí diumenge podem dir que es va omplir la part de baix de la replaceta de gom a gom per a gaudir del concert de música festera que oferia la banda de l'agrupació musical de Pego dins la programació de les festes del poble. El concert el va presentar Ferran Moya, molt vinculat a la banda i també als Moros i Cristians de Pego, un dels membres de l'equip de Moment de Festa que ens acompanyarà dijous en el directe especial Moros i Cristians. Moltes de les peces que van sonar diumenge en aquest concert de música festera se sentiran a partir de dijous que ve als carrers de Pego. Entre les peces, Salta del Bou i també Boro Califa, que estaran dins del que és el boato de la capitania de la fila Feixucs, però també hi ha d'altres peces que es van poder escoltar diumenge de vesprada, que sonaran, per exemple, a la Diana amb les Beduïnes i en altres espais de la Festa de Moros i Cristians que prendrà els carrers de Pego a partir d'este dijous. Parlàvem després de l'assaig que vam fer uns minuts abans a la mateixa plaça del Mercat amb el director de la banda, Miquel Nadal, i amb el president de l'agrupació musical de Pego, amb Llorenç Seguí.

0: estàveu assajant per al concert que en uns minuts aneu a fer, concert de música festera de les festes de Pego, i m'agradaria saber com l'heu planificat per a que siga diferent a la resta d'anys i també un poc per a donar ja pràcticament per començats els músics cristians, perquè la música festera en certa manera va lligada, no?, molt a això.
1: Sí, al final planifiquem en funció de les festes. Per exemple, bueno, fem dos peces del Mestre Ferrero, que guanyes el seu centenari, uh-huh. I moltes peces que després es toquen en el, durant les festes, també les programem i així aprofitem. Uh-huh. Les festes les escolten, perquè n'hi ha d'elles que es tocaran en la diana, n'hi ha que es tocaran en l'entrar, i el fester també pot gaudir d'elles.
0: Perquè, a més, clar, és també com una preparació, no?, això que vindrà, perquè...

0: Vau fer coincidir o perquè aixina, tocava aixina?
1: No, ha sigut una casualitat perquè nosaltres sempre fem el concert de festes el cap de setmana abans de les festes de Moros. Haig de fer dissabte, ara per qüestions d'agenda i per programació de les festes del poble, però ho fem diumenge. I ha caigut aixina de volar, no perquè ho vam planificar ni molt menys.
0: Tenim el president de la banda, que a més enguany coincidix, que és membre de la fila capitana. Com portes això d'haver de triar entre una cosa i l'altra?
1: Així n'hi ha dies per tot. Així, ben organitzat, arribem a tots els puestos. Tenim temps d'estar per dormir.
0: Però suposa que els dies forts, per exemple, de Moros i Cristians, no tocaràs.
1: Exacte. A festes jo l'instrument el guardo allà. Són tres dies i els tres dies es volca tots allà.
0: I això com ho porteu en general a l'agrupació? El que hi hagi pues, músics que fallen en dies com estos?
2: Al final tenim companys que venen i ens ajuden, perquè jo també es dic que una persona, si no ix al seu poble, on té que ixir. Perquè ja vas a tocar, aleshores tu ja el fas l'ànim de que van a fallar músics. Ja busquem gent que és afín a nosaltres i venen i es tiren una mà.
0: Doncs que vagi molt bé el que queda de, bueno, de concert, que encara l'heu de començar, i sobretot el que queda de festes, perquè ara ja no pareu, no?
2: Ara ja no, ara ja...
0: Tota una.
2: Sí, avui és així i ja...
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i això, que
2: molt bé.
0: Molts èxits.
2: Gràcies.
3: Tana.
4: I amb això acabem el repàs de festes, del que han estat les festes fins ara i els testimonis que hem pogut anar recollint al llarg d'estos dies passats. I agafem forces per a dijous i aquest directe que tindrem a partir de les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament per a, doncs, endinsar-nos en el domini moro i cristià i més en este any que és de celebració, recordem, del 750 aniversari de la mort de l'Esrac i també de Jaume I.
5: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
4: Pel que fa a la previsió meteorològica, com ja hem dit altres dies, avui en principi és el pic de calor a Pego. Finalment són 36 els graus de màxima als que arribarem, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. 23 han estat els graus que hem tingut esta passada nit. El vent bufarà fluix de component sud a partir d'esta vesprada nit i continuarem amb el cel ras el que queda de dia. Cel ras que també tindrem demà dimecres 24 de juny, Sant Joan. I temperatures molt semblants a les d'avui, entre els 23 graus de mínima i els 34 de màxima, el vent bufarà fluix de component nord-est. I per a dijous tindrem cel ras amb intervals de núvols i temperatures mínimament més baixes pel que fa a les mínimes, estaran en els 22 graus i les màximes remunten un poquet i quedaran en els 36 graus. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component est-sud-est. I divendres les temperatures tornen a baixar un poc, estaran les màximes en els 32, les mínimes en els 23 i el cel estarà ras amb intervals de núvols. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimarts 23 de juny. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda, per acompanyar-nos cada dia i des d'ací desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i sobretot que continueu gaudint de les festes de Pego 2025. Ens retrobem.

trobem en esta sintonia dijous a partir de les 10 amb eixe directe des de la plaça de l'Ajuntament per a gaudir ja de ple de la festa de Moros i Cristians de Pego.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts a Sidenau a Viatge a la Música. Programa número 31 d'esta temporada ja setxe i en este viatge musical en ixa nova dimensió 1.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, clar que sí, 107.9 de la FM, al Ser Ràdio, 3W, al serradio.com per a tot el món i, per supost, no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I, efectivament, avui el nostre tracte musical ens porta sempre a diferents i interessants parades musicals. Avui, amb un grup anglès que va revolucionar les llistes d'èxits dels anys 80, també tindrem un mite de la música reggae, tindrem tecnopop nacional, un altre gran tema de la banda britànica Queen, tindrem un clàssic de l'Italo Dance, rock nord-americà, tindrem Remember i acabarem amb una banda sonora, per supost. I és que estos continguts estaran representats per grups i artistes tan importants com Frankie Goes to Hollywood, Bob Marley and the Wailers, Olé Olé, Queen, Mi Commission, Pearl Jam, Invisible Limits i Howard Blake. I anem a començar, com sempre, de manera espectacular, amb Frankie Goes to Hollywood, un grup anglès que combinava el pop, el dance i la new wave. Va estar en actiu entre el 1980 i 1987. I va ser tota una bomba, literalment, a les llistes d'èxit, sobretot al Regne Unit. Frankie Goes to Hollywood sempre han estat rodejats de l'escàndal i lletres amb connotacions sexuals i també en indirectes polítiques. La seva discografia conforma dos àlbums i 7 singles. Destaca sobretot el primer àlbum debut, Welcome to the Pleasure Dome, de 1984, que tenia la producció del famós Trevor Horn, prestigiós diria jo, i que va ser número al Regne Unit, triple disco de platino, disco d'or als Estats Units i èxit internacional. Este àlbum va donar 3 singles, número 1 en llistes britàniques. Destaca, per supost, Relax, un dels temes més representatius dels anys 80, sense dubte, també la balada de Power of Love, i el tema que ve a continuació, Two Tribes. Este tema va ser número 1 en llistes britàniques 9 setmanes consecutives i va vendre més d'un milió de còpies al país britànic, seguint quàdruple disco de platino. I d'esta manera espectacular, anem a iniciar el programa d'avui amb el tema de Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, per supost, en la seva espectacular versió maxi-single. Com sempre, José Luis Monpó, contant-vos cosetes i com a tècnic, Javier Ballester. Benvinguts!

I ara ens n'anem directament a Jamaica, a la banda de reggae Bob Marley and the Wailers, liderats, evidentment, per la figura possiblement més emblemàtica d'este gènere musical, del reggae Bob Marley, cantant, compositor i guitarrista. La banda va estar en actiu des de 1963 fins a 1981, en què desgraciadament es deixava massa pronte Bob Marley. La banda va tenir gran èxit en la dècada dels anys 70, amb 13 àlbums i milions de vendes. Destaca sobretot el gran èxit Legend, que és el disco de música reggae més venut de la història, amb prou de 25 milions de discos. Ahí estan cançons tan conegudes com You Could Be Loved, Jammin' o No Woman No Cry. Però ens n'anem directament a l'any 1978. El seu disco número 10, anomenat Calla, va ser top 5 al Regne Unit, disco d'or, també disco d'or als Estats Units, i així incluïa Hate This Love, sense dubte un dels temes més emblemàtics de Bob Marley and the Wailers, que va ser top 9 en llistes britàniques i doble disco de platino. No podia faltar la banda possiblement més representativa de la música reggae, Bob Marley and the Wailers, Is This Love.

I ara ens quedem així al nostre país en un grup de pop nacional que va tindre al principi influències també el tecnopop. S'anomenaven Olé Olé. Un grup que va tindre tres etapes amb tres vocalistes femenines diferents i que, com possiblement, la de més sexy comercial siga entre l'any 1985 i 1991, en què la vocalista va ser Marta Sánchez. Però nosaltres anem a aquesta primera etapa, quan va començar tot, en què, com ha dit abans, tenien una influència amb el so més de tecnopop i que tenien com a cantant la gran veu de Vicky Larraz. Aquesta etapa comprenia entre 1982 i 1984. Van editar dos àlbums i destacava aquest primer àlbum, Olé Olé, en què incluïa tot un clàssic possiblement del tecnopop nacional, No Controles, en de 1983, un tema composat per Nacho Cano de Mecano. Des d'aquest primer disc també hi havia temes interessants, com pot ser Dame o Conspiració. Però ens n'anem a l'últim i segon disc, ja d'aquesta primera etapa, de 1984, amb Vicky Larraz, que s'anomenava Voy a Mil. De fet, anem a escoltar la cançó que donava títol, un tema energètic anomenat Voy a Mil i que demostrava aquest poderío vocal de Vicky Larraz, que des d'entonces ja va iniciar la seva carrera en solitari. Però així tenim a repassar aquesta primera etapa més que interessant de Olé Olé amb el tema Voy a Mil.

I continuem repassant grans cançons de la nostra banda de rock de referència. Estem parlant dels britànics Queen. En este cas, ens n'anem a l'any 1982, del seu disco número 10, Hot Space. Un disco en el que intentaven canviar el seu so, rocker original, amb influències clares de la música disco, funky dance, pop i la new wave. En el seu moment, este disco no va trobar el reconeixement degut, però el pas del temps tot és un àlbum totalment a reafirmar. El disco en el seu temps va ser top 4 al Regne Unit, disco d'or, també disco dels Estats Units i èxit internacional. Cançons que demostraven aquest canvi de rumbo en el seu so podien ser Body Language o Backchat, però també respectaven el so original del grup en temes rockers, classes en aquest so tan clàssic de Queen com pot ser Under Pressure, junt amb David Bowie, que va ser número 1 al Regne Unit, i el tema que ve a continuació, que s'anomenava Les Palabres d'Amor, The Words of Love, una balada rock escrita per el seu gran guitarrista Brian May i que va ser èxit en llistes angleses, èxit en Europa i que, com diu el seu títol, incluïa frases en castellà. Este tema, per la seva popularitat, va ser inclòs posteriorment en el gran èxit de Queen volumen 3. Sinó que si no és un tema que no conego, és el moment de redescobrir-ho com tot i ser un Hot Space que si vos el recomane. Queen amb Les Palabres d'Amor, The Words of Love.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 31 d'esta temporada Sexe, i sempre escolta el programa fàcil, fàcil, a través de la FM, 107.9, FM, el Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alciraradio.com, i no podeu faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Cira Ràdio. I ara és el moment d'obrir la nostra discoteca particular per a rebre un tema imprescindible, de l'Italo Dance, aquest tema, gènere musical de ball que va triomfar sobre principis mitjà dels anys 80 i tenint a Itàlia com a epicentre. Avui és un dels artistes possiblement més rellevants. Estem parlant del cantant italià Mico Mission. A més, ell era original en les seues actuacions, ja que actuava convenient vestit i maquillat. I es va deixar, entre altres temes, dos grans clàssics, possiblement els dos temes més coneguts de l'Italo Dance de Mico Mission. Uno era How Old Are You? I el que ve a continuació, The World Is You. Els dos temes eren de l'any 1984. I per a molts han passat o es van descobrir perquè estaven inclosos els famosos megamixos Max Mix. Així anem a escoltar precisament el tema, com he dit abans, The World Is You de Mico Mission en una convenient i típica i genial versió maxi single de 1980. Mico Mission, The World Is You.

I si parlem del grunge, parlem d'una variant del rock alternatiu als Estats Units, que va tindre gran èxit entre finals dels anys 80 i sobretot a principis dels anys 90. Possiblement els grups de més èxit comercial i més representatius d'aquest gènere del rock, del grunge, poden ser Nirvana, per supost, Soundgarden i el que ve a continuació. Estem parlant de Pearl Jam, un grup de rock nord-americà, un grup clau dins del grunge, com ha dit abans, i que se van fundar en 1990 i encara continuen en actiu. A més, un grup amb gran prestigi. 12 àlbums en la seva discografia i més de 100 milions de discos venuts, 32 d'ells als Estats Units. Cançons imprescindibles de Pearl Jam poden ser Jeremy, Alive o Spin the Black Circle. Però ens n'anem al seu primer disc, que serà més va ser el de seu disc més venedor, de l'any 1991, s'anomenava Ten, i va ser 13 discos de platino als Estats Units, arribat al 2 en llistes nord-americanes, i també doble disco de platino al Regne Unit, per supost, èxit internacional. Anem a escoltar una meravella anomenada Even Flow, i que va ser top 3 als Estats Units, també doble disco de platino al Regne Unit. Ho he dit abans, no només del grunge, sinó ja de la música rock en general, un grup imprescindible, Pearl Jam, Even Flow.

I enviatge la música, ja segur que té, sempre tenim un espai per recordar aquests grans temes de la maravillosa època Remember, que molts van viure amb molta, molta intensitat. Gran música que vam escoltar aquells anys, tant des de la seva versió pop-rock com també des de la seva versió electrònica o techno-dance, com és el cas que ve a continuació amb el grup Invisible Limits, un grup format a Alemanya en l'any 1985 i encara continuen en actiu, ja com a duo. Invisible Limits fent una espècie de tecnodance més que recomanable, i el resultat estaran ahí 6 àlbums, 13 singles, i sobretot destaca el tema que estava inclòs al seu segon àlbum de 1989, A Conscious State. El tema, per supost, s'anomenava Golden Dreams, un tema que incluïa una melodia ja temporal i que s'ha convertit en tot un segell, en un so d'aquesta època Remember, en tots els clubs i discoteques que visitàvem en aquells anys, i que es traslada directament a aquelles experiències i a aquests records de l'època Remember. Clar que sí, pugeu el vostre volum al vostre aparell, perquè tenim tot un clàssic del tecnodance del Remember a càrrec d'Invisible Limits, Golden Dreams.

I ara sí, estem arribant quasi al final del programa i estem fent aquesta temporada en temes i partitures de pel·lícula. Avui és el cas de la banda sonora de la pel·li de culte de ciència-ficció de 1980, Flash Gordon, basada en el famós personatge. Gran part de la popularitat d'aquesta pel·lícula pertany a la seva banda

de Sonora, que estava composada per la banda de rock britànica Queen. Flash Gordon va ser top 10 en llistes britàniques d'Usco d'Or, però el que molta gent no sap, i anem a descobrir, és que la part orquestal d'esta banda sonora l'havia creat el compositor britànic Howard Blake, a més un prestigiós compositor, a més director d'orquestra i pianista, que a més ha composat peces clàssiques, composicions clàssiques per a ballet, òperes i concerts. Però dins les bandes sonores també té un bon currículum amb pel·lícules tan importants com The Duelist, The Snowman o Amityville 3D. Però una de les seues obres més reconegudes, sense dubte, és esta contribució a la pel·lícula de 1980 Flash Gordon, i sa part més orquestal, més clàssica, per d'alguna manera, i que anem a comprovar-ho en la suite que anem a escoltar a continuació. Estava en la banda sonora de Flash Gordon a càrrec de Howard Blake.

0: I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Tan fàcil escoltar-nos el programa a través de les tres vies oficials, 107.9 de la FM, Alcira Ràdio, a través de la seva pàgina web, www.alciraradio.com, i no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts del programa a nivell setmanal els teniu a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i a Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes avui com a tècnic, Javier Ballester. Nosaltres tornarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. A gent que llavors no faltaria. Passaré llista. Adeu!
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot...

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Dijous 25 de juny. Et portem la festa en casa, a la botiga, al cotxe, al gimnàs, allà on estigues. Encetem les festes de Moros i Cristians de Pego amb un programa especial en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Des de les 10 del matí, amb l'acompanyament dels companys, de moment de festa, parlem amb ells i les protagonistes d'estos dies, d'entrades, d'embaixada, de cercàviles, de dianes i molt més, als carrers de Pego i a les seves càviles. T'esperem!
3: Festes de Moros i Cristians de Pego 2026. Divendres 26 de juny, a les 19 hores, l'entradeta i l'ambaixada històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro seguit del bàndol cristià. A la rereguarda eixirà la Filà Ambaixadora 2026, Filà Templàries. Tancarà l'entradeta la Filà Capitana 2026, Filà Feixux. Desfilaran per la plaça de l'Ajuntament, Majorazgo Cendra i Sant Agustí fins a arribar al Pla de la Font. Allí tindrà lloc l'ambaixada històrica a càrrec i amb la participació especial de l'ambaixadora cristiana 2026 i el capità moro 2026 amb les seues corresponents filades en batalló i representant la presa del castell. Organitza Federació Festera de Moros i Cristians de Pego. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: De les seues renúncies en diem nosaltres les nostres misèries.
1: El problema de l'habitatge, ara mateix, el de la pobresa, en bona part d'aquest país, se soluciona tocant privilegis.
0: Vostès estan generant un exèrcit de gent que no tenim res a perdre perquè no tenim res.
2: Mai abans, tant, en tan poc de temps, havíem trobat tant.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @ Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? En Pego ja té aprovat el pressupost de 2026, el més alt de la seva història, amb més de 14 milions d'euros i 1,7 de romanent de tresoreria. El compte general s'ha aprovat este matí en un ple extraordinari. Com ja passarà el 2025, ha eixit endavant amb el vot afirmatiu de l'equip de govern dels socialistes de Pego, l'abstenció del Partit Popular, tot i que este pressupost conté propostes seues, i el vot en contra de Compromís. Un ple extraordinari que heu pogut seguir en directe per esta sintonia passades les 8 del matí i que podeu trobar també al YouTube de l'Ajuntament de Pego. Un plenari que en este espai informatiu intentarem repassar divendres d'esta setmana, el 26 de juny, recordant els arguments i les postures d'uns partits i dels altres per donar-hi suport, abstindre's o votar en contra d'este pressupost de 2026. Repassem ja titulars amb Vicent Morera, que està avui al control tècnic. El trompetista Josep Gómez Alemany proposa un concert amb el Quintet de Metalls per a obrir l'apetit de festes que es respira ja al poble. Per això, esta nit, a partir de les 10:30 al Passeig Cervantes, es podrà escoltar música espanyola de compositors tan consagrats com Isaac Albéniz, combinades amb algunes peces d'estil més swing jazz dels Estats Units, però també inclourà compositors llatinoamericans com Astor Piazzolla. El matí i la vesprada d'avui dimarts i demà dimecres és per als xiquets i les xiquetes. I dimecres a la nit la música correrà a càrrec de l'Orfeo de Pego. 70 persones participen en la marató de donació de sang de festes. D'elles, 65 van poder materialitzar la donació, 5 hi van debutar. La doctora Mar Sanchís Moreno, metgessa del Centre de Transfusió de Sant Joan, explica que donar sang és important perquè salva vides. També perquè qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, en algun moment pot necessitar deixar sang. L'Associació Veïnal Pont del Tonyinero es concentra hores abans de la nit de Sant Joan per denunciar l'abandonament que pateixen. Un acte simbòlic ara que ja estem en estiu i en una nit que molta gent celebra vora mar. Els veïns i les veïnes afectats pel tall al trànsit del Pont del Tonyinero es concentraran al voltant de les 8 de la vesprada a un costat i altre de la infraestructura per recordar que el problema no està solucionat.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Les festes de Pego segueixen el seu curs, com també ho fa la política local o les festes lligades a la nit més curta de l'any, la de Sant Joan, que té lloc avui mateix. Els matins de dimarts i dimecres estan dedicats als xiquets i les xiquetes avui amb jocs aquàtics al Passeig Cervantes i demà amb exhibició canina a càrrec de l'associació Agility, una activitat que és d'àmbit familiar. Esta vesprada de dimarts al pavelló Ausias Marc ja recordem torneig 3x3 de bàsquet i a les 8 de la vesprada al Passeig Cervantes actuació de l'escola d'Eva amb balls que de segur que transmeten energia i molt de moviment. A la nit, la música de primer nivell omplirà el caliu, omplirà de caliu el Passeig Cervantes. S'estrena a Pego el quintet de metalls del que forma part el trompetista pegolí Josep Gómez Alemany. Un quintet compost per músics que, com Gómez Alemany, pertanyen a l'Orquestra Nacional d'Espanya i a l'Orquestra Simfònica de Madrid, dues de les formacions simfòniques més prestigioses de l'Estat. El concert que proposen per a esta nit és molt diferent del concepte que ha fet les últimes vegades a Pego Josep Gómez quan ha actuat a la Biblioteca Pública Municipal. Estos eren concerts amb grans peces del repertori clàssic, de la trompeta, del trombó i el piano, obres que podem dir que són de molta qualitat, interpretades en un espai tancat, més hermètic. L'actuació d'esta nit de dimarts, nit de Sant Joan, està alineada amb l'ambient festiu.
1: El programa que venim a presentar-vos és molt diferent del concepte que he fet les últimes dues voltes en la biblioteca. Si bé eren concerts en obres musicals de molta qualitat, grans peces de repertori clàssic de la trompeta, el trombó i el piano, el concert que vos oferim el dimarts per la nit és més d'un concert on la música pot sonar perfectament l'apetit de festes que vas mirar allà al poble. Aquest concert és aquí, diria jo, un món dolçat després de sopar.
0: És un bon dolcet després de sopar, és el que acaba dient Josep Gómez Alemany. Abans de continuar, disculpar l'àudio, la qualitat de l'àudio, que sabem que és molt deficient, però volem tindre el testimoni del trompetista. Les composicions que sonaran al resguard dels plataners del Passeig Cervantes estan elegides a consciència per a l'ambient d'una nit ja de ple estiu.
1: És música que queda de categoria a l'ambient d'una nit, ja de l'estiu, que és 40 graus pel dia, i que donarà la benvinguda a qualsevol persona de qualsevol edat, cultura musical. Un concert que es pot concebir tan com un tot, o que pot ser entès perfectament encara que no hagués pogut estar escoltant dos peces o en escoltes una nit i tinguis que...
0: El quintet de metalls s'estrena... El quintet de metalls s'estrena a Pego en una nit màgica, la de Sant Joan, una ocasió especial que Gómez Alemany no ha volgut desaprofitar i per això ha concebut un concert prefester.
1: Jo vull fer un concert prefester, d'alguna manera, que inclou música espanyola de compositors nostres tan consagrats com Isaac Albéniz, fins a algunes peces d'estil més swing jazz estadounidenc. També veurem com autors estadounidencs pensen l'estil musical espanyol i utilitzen els nostres recursos a la seva manera. Inclús tindrem peces que són de compositors latinoamericans, com Astor Piazzolla, fent música que ben bé està com a mig camí entre la cultura i tradició musical espanyola i el ragtime amb les harmonies més jazz estadounidenses. Un dels dos mons que es podran disfrutar per igual en aquest concert que estem parlant del dimarts de la nit.
0: I venen a actuar amb moltíssima il·lusió al poble de Josep Gómez Alemany. Per això desitja que el públic ho puga gaudir com ho gaudiran ells.
1: Venim amb moltíssima il·lusió al meu poble, a Pego, per fer passar al públic una nit de categoria, tot a pesar de les temperatures. I esperem que el públic ho pugui disfrutar tant com nosaltres.
0: I justament agraeix Josep Gómez el suport de l'Ajuntament a aquest tipus de projectes musicals. Alhora descriu els seus companys de quintet com a professionals increïbles. Destaca també Gómez Alemany que el repertori que han elegit per a esta nit li permetrà descobrir al públic una altra faceta musical del trompetista que és. Demostrarà que, com a tal, abraça molts estils que s'allunyen de la música més clàssica.
1: La veritat és que em sento molt, molt, molt agraït del suport que l'Ajuntament de Pego i les seves regidories li dona a aquest tipus de projecte. La veritat és que és un gran plaer poder vindre
0: Dimecres 24, Sant Joan, a les 8 de la vesprada hi ha actuació del grup de danses de Pedreguer i a les 10 de la nit actua l'Orfeó de Pego. Les seues veus dolces i acurades oferiran el concert de festes a l'Església de l'Assumpció, un moment per deixar-se portar per aquesta energia que transmeten les cordes vocals entrenades en el camp a capella. A partir de dijous 25, els moros i cristians de Pego agafen el relleu per obrir boca. Ja poden contemplar a la plaça del Mercat i a la de l'Ajuntament distintes fotografies de les festes de l'any passat, de les de 2025. Són fruit del treball d'un grup de fotògrafes poloneses encapçalades per Malgorzata Wakuluk, que van capturar amb les seues càmeres l'essència de cada acte. En este 2026 han volgut exposar una selecció d'aquest treball i compartir-lo amb la població de Pego, que al final és la protagonista de la festa. Les fotografies estaran exposades a l'aire lliure durant la setmana de festes, segons ha detallat la regidora d'esta branca. En este punt de l'informatiu recordem també que demà dimecres 24 de juny no tindrem informatiu perquè és festiu. Dijous 25 tampoc farem informatiu, però estarem en directe des d'aproximadament les 10 del matí, coincidint amb l'obertura de Càbiles, perquè Ràdio Pego, com ja fa uns anys enrere, té previst realitzar un programa especial en directe dedicat als moros i cristians de la localitat. Com dèiem, serà des de les 10 del matí aproximadament. Estarem a la plaça de l'Ajuntament de la localitat, traslladant-vos el que veiem allí i, sobretot, acostant-vos els testimonis dels i de les protagonistes de la festa. Estarem acompanyats i acompanyades, a més de amb l'assessorament de l'equip de Moment de Festa, que ja sabeu que tenen sang mora i cristiana per les venes i, per tant, en saben molt de la festa. Per a aquests dies, del 25 i fins al 28 de juny, no ens cansem de recordar, doncs, que són dies complicats per a el trànsit i això el que fa és que des de la policia local de Pego es recomana deixar ben aparcat el vehicle durant eixos dies i desplaçar-se pel poble a peu, perquè això facilitarà la mobilitat i també el transcurs de la festa, facilitarà la seguretat ciutadana, el treball de serveis d'emergència i evitarà congestions innecessàries. Els carrers que estiguen afectats perquè hi hagi càbiles o perquè passe per allí alguna entrada o es realitzi algun acte de moros i cristians, es tallaran progressivament a partir de les 5 i les 6 de la vesprada de dijous 25 de juny. En algunes vies s'instal·laran blocs de formigó com a elements de protecció i control d'accessos durant les desfilades i concentracions. I el cos de la policia local també informa que el carrer Murla, que estarà tallat al trànsit en aquest període del 25 al 28 de juny, i recomana a totes aquelles persones que vulguin desplaçar-se a Sagra, a la Vall d'Ebo, a la Vall de la Guar, Orba, els pobles de la Rectoria, que accedisquen per la circunvalació de les Verdales.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Ahir va tindre lloc una col·lecta especial de sang a Pego, aprofitant que estem en festes i l'esperit de companyonia i solidaritat està, podríem dir, més estès. La Biblioteca Pública Municipal va ser l'escenari elegit per a aquesta acció solidària. Des de les 5 i fins a les 8 i mitja de la vesprada hi van acudir 70 persones a donar. Finalment ho van poder fer 65 i d'aquestes 5 van ser debutants. Vam poder parlar en el transcurs d'aquesta donació de sang especial amb la doctora Mar Sanchís Moreno. Ella és metgessa del Centre de Transfusió de Sant Joan i ens recordava que la donació de sang es tracta d'un acte altruista que permet salvar fins a 3 vides. També confirmar que la sang majoritàriament es destina a pacients oncològics, a hemorràgies, perforacions i també a accidents de trànsit. Es pot donar sang quan s'està bé de salut, quan es té més de 18 anys i es pesa més de 50 quilos. Recorda la doctora Sanchis que quan s'acudix a una donació de sang és molt important hidratar-se molt bé i anar amb menjar en el cos, que no es tracta d'una anàlisi de sang. El que està contraindicat quan es dona sang és fer esport, perquè el cos el que necessita és una recuperació posterior. Escoltem la conversa que vam tindre amb ella, que és una de les persones que també ha necessitat de les donacions de sang per a continuar entre nosaltres i poder contar-nos aquestes coses.
3: Hem vingut a la Biblioteca Municipal de Pego perquè hi ha una donació especial, una col·lecta de donació de sang especial, i ens agradaria saber per què és important donar sang, i per això parlem amb la doctora
4: Mar Sanchís Moreno. Soc metgessa del Centre de Transfusions de Sant Joan d'Alacant, i donar sang és important perquè salva vides i perquè a qualsevol de nosaltres ens pot tocar acabar en un hospital i necessitar sang. Aixina que nosaltres estem fent una llavor encomanable gràcies als donants, perquè en realitat és la gent la que ve a donar altruistament la seva sang per salvar vides. De fet, una donació salva 3 vides. I sempre ens recomanen els hospitals a fer una promoció de la donació de sang i també de la donació d'altres teixits, de plasma o de mèdula, gent que necessita també pues això, mèdula, o que necessita plasma, teixits de còrnies, també tot el que siga donació d'òrgans, també encara que no siga del centre de transfusió, és una llavor que pot aprofitar i pot ajudar a una altra persona.
3: Perquè hem de recordar que la sang no té substitució de moment, per tant o es dona o no hi ha opció. I també és veritat que darrerament el que s'està dient és que no sempre va a les persones que pateixen accidents de trànsit, no? Perquè és com que tenim aquesta imatge, sinó que la majoria de donacions van a altres operacions.
4: Sí, de fet, moltíssima sang va a tractaments oncològics, a gent que té perforacions, a gent que necessita sang a nivell hospitalari, intervencions, vull dir, no només la gent té la idea de que només són accidents de tràfic, però no, l'activitat hospitalària és gran i dins de totes les necessitats de sang n'hi ha sobretot pacients oncològics, hemorràgics, qualsevol procés que faça que la gent necessite sang. Moltes gràcies, adeu. És el que fa que s'animem a donar sang. Només és el que estic dient, només és el donar per un accident de tràfic, és que en molts processos mèdics es necessita.
3: I quins són els requisits? Recorda, quins són els requisits per a poder donar sang?
4: Mira, el més important és estar bé de salut, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i tindre una vida, pues això, no prendre medicació que contraindique la donació i no tindre una malaltia que contraindique la donació. Però si tu estàs bé entre els 18 fins als 65 anys, inclús 75 anys, pots donar sempre i quan estigues bé de salut. Es recomana també, que és molt important que la gent no té en compte, l'hidratar-se molt bé, beure prou líquid, beure prou aigua durant el dia, i el menjar, perquè molta gent es pensa que això és com una analítica i venen en dejú, i no, hi ha que menjar algun aliment, encara que siguin ensalades o alguna cosa més fresca ara en estiu, però sí que hi ha que menjar, i no fer esport, que també és molt important, perquè molta gent pensa que pot donar i després anar al gimnàs o agarrar la bicicleta. No, quan es fa una donació de sang, sobretot en aquestes temperatures tan altes, hi ha que tindre en compte que el cos es necessita una recuperació. I és important això, no vindre en una activitat física molt forta.
3: Després també una altra de les coses que es té en ment és que si portes tatuatges no pots donar, però sí que es pot donar en certes circumstàncies, veritat?
4: Sí, clar, si tens tatuatges, nosaltres el que fem és com un encribado, fem una elecció dels donants, perquè és el que estava comentant, no? Habitualment gent que té anèmia o gent que té una malaltia o que està prenent certa medicació no pot donar tatuatges o fer una activitat de risc, gent que potser després té que manejar maquinària pesada o coses molt puntuals, per això fem la llavor de fer com un test, sí, un cribatge i seleccionar la gent que realment està en condicions de donar, i també tenim que cuidar el donant, que és una altra part, tenim que cuidar la gent que necessita la sang, però també es té que cuidar el donant, perquè també és necessari que estiguin en millors condicions i fer una fidelització del donant també. I aleshores tenim que anar molt de compte de que la gent estiga bé, que vagi bé la donació, que tot el procés estiga correcte i que tornen a donar.
3: No sé si queda alguna cosa que calga dir al respecte de la donació de sang i que no ho hagin dit encara.
4: Més important és que salva vides. De fet, jo estic així gràcies a una donació de sang que van fer de 4 bolses en la Fe de València, i sí que és veritat que salva vides, i jo dono fe de que és veritat i que podem estar en aquest lloc qualsevol de nosaltres. Tots podem donar, el que puga donar, clar, però tots també estem en l'altra part de que podem necessitar la sang, o podem necessitar una mèdula, o podem necessitar plasma, o podem necessitar el que uns poden donar, doncs altres poden necessitar, i és tot en la vida un equilibri.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, gràcies a tots els donants. Moltes gràcies.
0: Entre les persones donants va passar per allí l'alcalde Enrique Moll per a donar exemple, però hi van passar molts pegolins i pegolines més. Ho van fer per solidaritat, perquè és un acte amb el que es dona vida. Una de les testimonis, de fet, ens explicava que és zero negatiu, és a dir, és una donant universal, i ens explicava la història que hi ha darrere de, el seu acte solidari. I també ens recorden que esta col·lecta és especial de sang i que tenia un premi per a les entitats festeres o les associacions de tot tipus que aportaren socis donants, perquè l'Ajuntament de Pego els regalava un pernil per a incentivar aquesta donació. Un gest que algunes persones consideraven innecessari, partint de la base que la donació és altruista i solidària.
5: Sempre dono sang, això segur. Jo ho tinc ahí perquè damunt jo soc zero negatiu, entonces ma abuela va tindre, es va morir de càncer de colon fa molt d'any, jo tenia 14 anys, entonces buscaven donants de sang. Entonces vam triar a veure qui tenia i vam fer un cosí meu primer, i ell va ser negatiu també, entonces ell li va donar sang. Entonces des d'entonces que ho tinc jo ahí per a donar sang.
6: Perquè és un acte solidari, gratuït, és donar vida, i trobo que és una responsabilitat de tots de poder col·laborar.
7: Jo pues vinc sempre que puc, quan d'això, i ara estàvem ahir a la Càbila, també hem dit, anem, i hem vingut uns quants, i mira, col·laborar. Sí, perquè normal vas a nivell particular, i ara pues, he vingut a donar amics, i mira, més festa.
0: Hem pujat de resultats respecte a l'última col·lecta d'aquestes característiques, és el que desvelava la regidora de Sanitat, Mercè Volta, en acabar la jornada. Ressaltava que ha acudit gent jove a donar, que és allò que interessa també. Volta confirma que les entitats festeres han fet l'esforç d'aportar un nombre important de donants i destaca també la participació enguany de les filaes cristianes i mores com Conqueridores, Almogàvers, Inquisidors, Avençaïnes, Beduïnes i Albardins. També acudien la Falla La Font i la Falla La Plaça i Natzaret, de Dorsal d'Àneu i del Centre Excursionista també hi havia donants. No obstant, destacava la regidora que ha vingut molta gent no vinculada a cap associació pel fet de que és donant habitual.
3: Bueno, estem amb la regidora de Sanitat. Ha finalitzat ja la Marató Solidària de Donació de Sang d'aquestes festes 2026. Mercè, quin ha estat el resultat?
8: La veritat és que el resultat hem pujat a un any de donants des de respecte a l'última. Han sigut 70 persones les que s'han presentat. De les 70 n'han pogut donar 65, total han dit, han hagut 5 persones que no han pogut donar, que està molt bé per el baròmetre, que són de 70 persones 5, en tenim 5 donants nous, que això també ha vingut gent jove, que això és el que necessitem, i bé, la veritat és que estem molt contents.
3: Mm-hmm. Recordem també que és un acte altruista, que la gent generalment ve perquè vol i sol ser repetitiva en esta qüestió, però en donacions, en col·lectes com esta, es dona com un incentiu, no? Que en este cas era aquelles associacions que vingueren amb 10 membres o entitats festeres que obtindrien com un regal. No sé si hi ha hagut doncs això, alguna entitat que hagi vingut també això de 10 membres com a mi.
8: Bé, alguna entitat ha arribat, tinc que dir que sí, i ara després ja l'alcalde va demanar i a veure si dona algun permís més, perquè n'hi ha hagut entitat, o sigui, filades, això que veus que no, millor no han arribat els 10, però s'han fet esforç per vindre 6 o 7 persones, i torno a repetir, sobretot jovens. Però el que també tinc que dir és que ha vingut molta gent de forma molt altruista, no ha vingut, no ha vingut ni de ninguna comparsa ni de ningú club esportiu, ha vingut perquè són donants de sempre que tenen costum i a millor pues, no van vindre la volta passada per aprofitar a esta i cridar a més gent i estem molt contents per això.
3: I de les entitats, quines han vingut? Encara que no hagin arribat a 10 participants.
8: Pues la veritat és que esta volta han vingut molta fila de moros i cristians. Tinc que dir-ho per dir-ho tot, perquè tots s'entenguen. Han fallat esta volta les entitats esportives. El centre excursionista esta volta ha vingut només una persona. El dorsal d'Anna també de normal ha vingut més gent les altres voltes i esta volta no. Però hi ha hagut un augment en les filades mores, sobretot les filades mores i cristianes han vingut prou gent.
3: Uh-huh. Per tant, entenem que continuarà fent-se este tipus de crida que és com extra, no? Per festes o per dates que siguin assenyalades.
8: Sí, nosaltres des de luego volem continuar fent-la, sobretot perquè és que és important, és que fa molta falta, és un acte molt solidari i el que volem fer és cridar a la gent i que la gent s'involucre i que donar és no res, és mitja horeta del teu dia cap a 3 mesos, doncs mitja horeta que vens ací i no saps la quantitat de vides que pots salvar, és un acte molt bonic, molt altruista i molt necessari.
2: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I venim a l'actualitat perquè ha arribat l'estiu i el veïnat dels voltants del pont del Tonyinero continua incomunicat i sense notícies positives respecte a l'avanç del projecte, ni del pont ni de la passarel·la de vianants que els permeta creuar de manera fàcil el riu. L'associació veïnal ha decidit avui, vespre de Sant Joan, quan té lloc la celebrada nit de Sant Joan, recordar la problemàtica que patixen des de desembre de 2025. En una nit en què molta gent té costum de baixar al mar per banyar-se els peus, per botar les ones a partir de la mitjanit i abans sopar sobre l'arena, l'associació veïnal Pont del Tonyinero es concentrarà a les 8 de la vesprada a un costat i l'altre del pont per deixar palès a l'absurda situació que viuen. Els separen uns 10 metres del llit de riu, però l'Ajuntament d'Oliva i l'Ajuntament de Dénia no els deixen passar, ni que siga a peu o en bicicleta, però tampoc donen una solució alternativa que els permeta no haver de pegar una volta de quilòmetres per arribar a la mar. Destaca la presidenta de l'associació, Lola Sastre, que es tracta d'una concentració pacífica als dos costats del pont, a la que es pot unir tota aquella persona que desitge donar suport a la causa. Una concentració que es plasmarà en una foto que demostre la incomprensible situació.
1: La nit màgica de Sant Joan, i aprofitant el vincle que tenim els pegolins amb el mar, pues anem a recordar la necessitat d'una solució immediata per al pont del Tonyinero. Aleshores, cap a les 8 farem una concentració pacífica als dos costats del pont per fer una foto i en breu, no patiu, que pensem fer algo més gordo, farem una manifestació quan tinguem tots els permisos adequats per a que no mos passi res i es comunicarà en prou temps per a que tota la gent pugui participar. Així que gràcies i feliç nit de Sant Joan.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: I ara tornem a les festes de Pego. Fem la vista enrere perquè divendres, dissabte i diumenge es va celebrar al Camí de Sant Antoni el 52è concurs de tir i arrossegament de Pego, que batia rècord de participació. 120 inscrits. Una mostra de la bona tasca que fa el Club de Carreters de Pego durant l'organització d'aquest esdeveniment. L'agrada un any més també reflectia la qualitat de la competició. Parlàvem dissabte amb el president del club, amb Vicent d'Astàcia, i este era el resultat.
3: Estem en el 52è ja concurs de tir i arrossegament de Pego i com cada any, doncs amb molta expectació a les grades, com va la cosa? Quina ha sigut la resposta en guany?
4: Pues la resposta en guany és que han vingut més aquests que mai en la vida. No, ja feia una barbaritat d'aquests que no arribàvem a tants participants i tants animals com en guany. I bueno, un èxit perquè la gent respon, molts s'agarren ja les vacacions per a vindre a Pego i això és un don, no? Uh-huh. Un don de que respecten Pego, estan fent tiros i arrasses tots els fins de setmana i arribem pues, a 75, a 80 animals, algú de 90, però és que nosaltres 120 en guany i entonces això pues, dona glamour, no?
3: També demostra, no, el treball que any a any va fent-se i va fent-se molt bé, no? I això és la resposta.
4: Sí. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que estic molt agraït de l'Ajuntament i del Consell de Deports i Festes, que tots ens ajuden i tots volen que això continuï i nosaltres des del club molt agraïts per ells i per la labor que estan fent tots els membres.
3: Uh-huh. A més, enguany es dona el cas que, bueno, i estàvem comentant-ho per ahir, no?, fora de micro, que fa una temperatura que és relativament agradable per al que és Pego i aquestes dates.
4: Sí, este any tots diuen, no, això no ho han passat en la vida. A Pego, així, és que es queden a dormir els camions, diu, per la nit, alçar-te a tirar-te una jaqueta o algo damunt, perquè, diu, sempre han vingut, només en el llançolet de baix i un llançolet pa damunt, diu, i quan ve la matina busquem una frassà o una jaqueta o algo perquè tinguem fred. La veritat és que està fent una temperatura ideal per al temps que estem.
3: D'altra banda, no sé si en concursos com el de Pego, la gent de Pego del club participa o està més en l'organització?
4: N'hi ha de tot. Jo mateix, enguany és el primer any que no tret la cameua a concurs, perquè Lorena pues, està en exàmens i això, i en el lío que habita en el professorat i això, pues, ella, com enguany acaba els estudis, pues, s'ha dedicat més a l'estudi que a l'ACO. Jo també ha tingut el que he tingut i entonces pues, l'ACO s'ha quedat parat. La veritat és que s'ha quedat parat i no ha eixit a participar, però bueno, des del poble n'hi han eixit tres animals de sí a participar, per cert, molt bons els tres de coll i bé.
3: Perquè, en certa manera, suposa que és això que dius, no? Pues, n'hi ha anys que no pot ser, per les circumstàncies sí. Que es donen. També entenc com passa en altres esports, que sí que n'hi ha gent que participa, però n'hi ha un gran nombre de gent pues, que està en l'organització, no? Donant suport a si, no sé, fent aquestes coses de manteniment, no?, que cal fer.
4: No, des del club n'hi ha molts animals joves que encara no estan preparats i no tenen l'edat per a participar, entonces pues, aquests animals pel dia de demà, i és que estem, pues, continuarem participant igual, representant Pego. Mateix en guany en lo de la gala de l'esport i s'ha fet un reconeixement a Pasqual Briones perquè l'any passat va quedar el segon de la Lliga Federativa i això per a Pego és molt important, no? Que per tota la comunitat valenciana pues, que és un participant i un animal que representa el poble.
3: Sí, anava a comentar-ho, no? L'any passat va ser Lorena, enguany Pasqual, vull dir que teniu ahí una representació important, no?
4: I gent jove.
3: Clar, és el futur del tir.
4: Sí, és el futur, són el futur. Jo, desgraciadament, ja estic major.
3: Bueno, però tens testimonis darrere, no?
4: Sí, que... sí. Bueno, sí. Si ara en els estudis i això, pues, este que arrimar un poc de la ficció, però sempre estarà ahí. I jo, pues, quan estiga bé del tot, pues, continuaré ajudant-lo, com sempre. I bé, tot avant.
3: Molt bé. Alguna cosa més que vulguis afegir, Vicent?
4: Pues no, donar les gràcies i a ta dieta. A l'Ajuntament i a totes les entitats col·laboradores que gràcies a ells podem gaudir d'este concurs i podem financiar-ho i continuar-ho avant.
3: Pues moltes gràcies.
4: A vosaltres.
2: Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
0: I al Poliesportiu Cervantes, la matinada de divendres a dissabte va tindre lloc la nit de rock, on van actuar Abril, DJ Trapella i Sandra Montfort. A la vesprada van poder conversar amb la cantautora de Pedreguera en un interval de l'assaig que estava fent de La Mona i La Mona de nit, el que defineix Sandra Montfort com un ritual de celebració de la vida, el que convidava a compartir amb la resta de la gent, i ens ho explicava d'esta manera.
3: Estem amb Sandra Montfort, poques hores abans de que actue a Pego. Sandra, acabes d'estrenar fa no res Terra de Guapes. Jo no sé si els directes que fas tenen res a veure amb aquest espectacle, però què és per a tu tocar amb gent davant i sentir que se saben les cançons, que, no sé, aquesta transmissió, no?, que tenen els directes?
5: Bueno, Terra de Guapes és un espectacle molt diferent a lo que jo faig en La Mona o La Mona de Nit. Són com, per a mi són com dos personatges diferents, dos performances diferents, en un fil conductor totalment com diferent també. Terra de Guapes és més un homenatge al País Valencià, a la nostra cultura, a la música tradicional, la cultura tradicional valenciana en general, i La Mona és més com un ritual de celebració de la vida, de desmelene i de com convidar a tota la gent que vulgui acompanyar-me a que ho celebrem amb mi. I per a mi també tots aquests concerts que faig així, com el d'avui a Pego, és això, és un acte de celebració de la vida en realitat.
3: Perquè és cert, no?, que la vida és com allò de l'equilibrisme, no?, que ara la tens i en un no res la pots perdre, però una vegada te n'adones, no?, de el que val la pena de viure i de transmetre. Suposa que tot això també t'inspira a l'hora de crear les cançons i a l'hora de posar-les en escena.
5: Per a mi la vida és un regal que ens han oferit, i estar vives és com un privilegi superfort. I intento com, tot i que a voltes és difícil en tot el món d'immediatesa i rapidesa en el que vivim, és difícil com assaborir tots els moments quotidians, en la quotidianitat que ens van passant, però passen moltes coses precioses al nostre voltant cada dia. Intento sempre posar l'ull en elles, tot i que moltes voltes pues, és difícil. Però sí, intento pues, agrair sempre molt tot el que em passa i estar propet de la gent que estime i la gent que m'estima, i no sé, pues, cada volta intentar oferir el millor de mi per a que pues, este món puga rebre algo també d'allò que som, no?, que soc.
3: Se't defineix com a versàtil, com a dual, i estàs d'acord?
5: Jo crec que sí, al final m'agraden moltes coses. Soc molt curiosa, m'agrada molts tipus de música, m'agrada... Sí, és com que no rebutges res, tot em pareix, tot i que estiga molt oposat a mi, tot em pareix com que té algo de poètic i de bonic, no? Entonces, al final pues, vaig agafant un poquet de sí, un poquet d'allà, i per això la meva música pues, moltes voltes no té res que veure una cançó amb l'altra. Però bueno... Ai.
3: Però, en certa manera, això també és l'interessant, no?, dels teus directes.
5: Sí, a voltes també em pregunto, ostres, hauria de fer també una línia més definida, estètica o sonora més definida, i no canviar tant i no anar votant d'un lloc a l'altre, però m'és molt complicat. Al final també la música que faig depèn del moment en el que estiga i les necessitats que tinga d'expressar certes coses, i la música és el canal a través del qual jo puc expressar aquestes coses, no? I si vull expressar alguna cosa més íntim, pues, òbviament vaig a fer una cançó més íntima i més dolça, i si vull expressar alguna cosa més, jo què sé, revolucionari, pues, no sé, faré una cançó diferent, no?
3: No sé si tens algun missatge per a la gent de Pego.
5: Per a la gent de Pego, ostres, pues que viuen en un puesto preciós. Teniu les marjals ací al costat, que són una joia del País Valencià. I jo què sé, que ojalà...
3: Pues, compartir comarca, no? També.
5: Clar, i compartir comarca. La Marina és el rovellet de l'ou, tots ho diuen, és el millor puesto per a viure. La gent que visca la Marina Alta i visca Pego.
3: Moltes gràcies.
5: A tu, guapa.

I del poliesportiu Cervantes, en la matinada de divendres a dissabte ens n'anem a la plaça del Mercat, perquè allí diumenge podem dir que es va omplir la part de baix de la replaceta de Gom a Gom per a gaudir del concert de música festera que oferia la banda de l'agrupació musical de Pego dins la programació de les festes del poble. El concert el va presentar Ferran Moya, molt vinculat a la banda i també als Moros i Cristians de Pego, un dels membres de l'equip de Moment de Festa que ens acompanyarà dijous en el directe especial Moros i Cristians. Moltes de les peces que van sonar diumenge en aquest concert de música festera se sentiran a partir de dijous que ve als carrers de Pego. Entre les peces, Salta del Bou i també Boro Califa, que estaran dins del que és el boato de la capitania de la fila Feixucs, però també hi ha d'altres peces que es van poder escoltar diumenge de vesprada, que sonaran, per exemple, a la Diana amb les Beduïnes i en altres espais de la Festa de Moros i Cristians que prendrà els carrers de Pego a partir d'este dijous. Parlàvem després de l'assaig que vam fer uns minuts abans a la mateixa plaça del Mercat amb el director de la banda, Miquel Nadal, i amb el president de l'agrupació musical de Pego, amb Llorenç Seguí.

0: esteu assajant per al concert que en uns minuts aneu a fer, concert de música festera de les festes de Pego, i m'agradaria saber com l'heu planificat per a que siga diferent a la resta d'anys i també un poc per a donar ja pràcticament per començar els músics cristians, perquè la música festera en certa manera va lligada, no?, molt a això.
1: Sí, al final planifiquem en funció de les festes. Per exemple, bueno, fem dos peces del Mestre Ferrero, que guanya el seu centenari, i moltes peces que després es toquen en el, durant les festes, també les programem i així aprofitem. Les festes les escolten, perquè n'hi ha d'elles que es tocaran en la diana, n'hi ha que es tocaran en l'entrada, i el fester també pot gaudir d'elles.
0: Perquè, a més, clar, és també com una preparació, no?, això que vindrà, perquè la banda de música està present sempre a les festes de Moros i Cristians en general. Bueno, a les festes en general, no?, però també en particular a les de Moros i Cristians.
1: Sí, ja el dic, és una preparació una que serveix per a un poc inaugurar la festa musical en Pego i l'altra per a que els mateixos festers puguen... Ja és, molts d'ells les coneixen, però sobretot la gent que va escoltar ixe dia, que no és festera, però tenen gust de veure l'entrar, va sonar-los, tot el que toquen es sonarà.
0: A més, enguany coincidís que avui és el Dia Europeu de la Música. No sé si ho feu coincidir o perquè ha eixit així, no tocava així.
2: No, ha sigut una casualitat, perquè nosaltres sempre fem el concert de festes el cap de setmana abans de les festes de Moros. Ens el fem dissabte, ara per qüestions d'agenda i per programació de les festes del poble, però el fem diumenge. I ha caigut així de volar, no perquè ho vam planificar ni mucho menos.
0: Tenim el president de la banda, que a més enguany coincidix, que és membre de la fila capitana. Com portes això d'haver de triar entre una cosa i l'altra?
2: Així n'hi ha dies per tot. Així ben organitzat, arribem a tots els puestos. Tenim temps d'estar per dormir.
0: Però suposa que els dies forts, per exemple, de Moros i Cristians, no tocaràs.
2: Exacte. A festes jo l'instrument el guardo allà. Són tres dies i els tres dies es volca tots allà.
0: I això com ho porteu en general l'agrupació? El que hi hagi pues, músics que fallen en dies com estos?
1: Al final tenim companys que venen i ens ajuden, perquè jo també es dic que una persona, si no hi ha el seu poble, on té que girar. Perquè ja vas a tocar, aleshores tu ja el fas l'ànim de que van a fallar músics. Ja busquem gent que és afín a nosaltres i venen i es tiren una mà.
0: Doncs que vagi molt bé el que queda de, bueno, de concert, que encara l'heu de començar, i sobretot el que queda de festes, perquè ara ja no pareu, no?
1: Ara ja no, ara ja...
0: Tota una.
1: Sí, avui és així i ja...
0: Molt bé, doncs moltes gràcies i això, que
1: molt bé.
0: Molts d'èxits.
1: Gràcies.
2: Tana.
0: I amb això acabem el repàs de festes, del que han estat les festes fins ara i els testimonis que hem pogut anar recollint al llarg d'estos dies passats. I agafem forces per a dijous i aquest directe que tindrem a partir de les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament per a, doncs, endinsar-nos en el domini moro i cristià. I més en este any que és de celebració, recordem del 750 aniversari de la mort de l'Esrac i també de Jaume I.
3: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

És molt semblants a les d'avui, entre els 23 graus de mínima i els 34 de màxima, el vent bufarà fluix de component nord-est. I per a dijous tindrem cel ras amb intervals de núvols i temperatures mínimament més baixes pel que fa a les mínimes, estaran en els 22 graus i les màximes remunten un poquet i es quedaran en els 36 graus. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora de component est-sud-est. I divendres les temperatures tornen a baixar un poc, estaran les màximes en els 32, les mínimes en els 23 i el cel estarà ras amb intervals de núvols. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est.

Fins ací l'informatiu d'avui, dimarts 23 de juny. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda, per acompanyar-nos cada dia i des d'ací desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i sobretot que continueu gaudint de les festes de Pego 2025. Ens retrobem en esta sintonia dijous a partir de les 10 amb eixe directe des de la plaça de l'Ajuntament per a gaudir ja de ple de la festa de Moros i Cristians de Pego.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Psicologia a casa amb la companyia de la psicòloga Marianna Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé. Anem a parlar d'emocions, no?
1: Anem a parlar d'emocions.
0: Les emocions que ens acompanyen.
1: A tu quan et pregunten, quan te trobes algú i te pregunten, què tal estàs? Tu què contestes?
0: És que sempre que vens, és que... jo contesté, bien.
1: Bien, vale. Bien, vale.
0: Sí. Després està, no, després està el xiste este de ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tal. Y comencen a contarte la seva vida y dius, no, o sea, no. Te voy a preguntar per a bé.
1: Per quedar bé, no?
0: Ja està, sí. No, però jo dic bé, la majoria de vegades dic bé perquè pense, pa què? Vaig a dir-li que no.
1: Sí que és veritat que a vegades diguem ixe bé per lo que tu estàs dient de no tinc ganes de que me preguntes.
0: Sí, no tinc ganes de parlar.
1: Però també és veritat que a vegades diguem bé d'una forma molt general i dins d'ixe bé hi ha un munt d'emocions, en realitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? És a dir, has d'entendre que la paraula bé o la paraula mal és com la punteta de l'iceberg de totes les emocions que hi ha allà baix. Vale? Nosaltres a vegades en la consulta diguem anem a prohibir dir que estem bé o estem mal.
0: Vale? Perquè... I què hem de dir?
1: És que hi ha moltíssimes emocions baix de lo que és un bé o baix de lo que és un mal. Vale? Però què passa? No estem acostumats a parlar sobre les emocions, sobre lo que sentim.
0: A mi me costa molt.
1: Molt. Però sí. Per què? Perquè no aprenem de matemàtiques i aprenem de medi ambient, però no aprenem d'intel·ligència emocional. Sí que és veritat que ara els xiquets és diferent, no? Per el mostre de colors, hi ha molts contes que parlen d'emocions, no? És com aquelles coses van canviant, en les escoles se va introduint molt més el tema, les pel·lícules de Disney fan molt, vull dir... Però sobretot els adults no tenim ni idea de parlar d'emocions. Uh-huh. I fixa't, les emocions és una cosa que ens acompanya. Les emocions és algo que va en el ser humà. Si parlem, si definim lo que és una emoció, jo sempre explique, faig la metàfora de les llums del, només en València, salpicadero del cotxe.
0: Vale? Salpicadero del
1: sí,
0: cotxe.
1: Sí, ens entenem. Si a tu se t'encén la llum de l'oli i no li fas cas, què li passa al cotxe? Pues que te quedes sense cotxe.
0: Sí.
1: Estem d'acord? Vale, doncs les emocions són ixes llums del nostre cos que ens envia senyals del nostre cos de yeah, t'està passant algo. Vale? Què fan les persones? Ni punyetero caso. Yeah. Continuem en el nostre pilot automàtic. Vale? Per què? Sempre ho hem dit, em fa mal el queixal, jo me'n vaig al dentista, veritat. Me passa algo emocionalment i què fem?
0: Ja passarà.
1: Pues ja passarà, corremos un tupido velo, no? I continuem. Vale. Què ens passa a les persones? Somaticem. Què és somatitzar? Ai, se m'està caigant més el moño, ai, tinc urticària, ai, tinc dolor de panxa, tinc dolor d'esquena, tinc dolor de no sé què... I és que el teu cos t'està dient no l'estàs fent cas a les emocions, t'ho tinc que dir d'una altra manera. Molts fisios, fisioterapeutes, tu vas, em fa molt d'esquena, i el fisio al final què te diu? És que esto no és un dolor d'esquena, esto és... un tema d'ansietat, és un tema...
0: És emocional.
1: És un tema emocional, vale? Llavors, hem de conèixer les emocions. Normalment les persones, què fem? Intentem fugir d'allò que ens fa mal, vale? Definim emocions roïns i emocions bones, vale? I què te diria si ninguna emoció és roïn? Totes les emocions serveixen per a algo, vale? Te fico un exemple.
0: Sí. Vale, va, sí.
1: Vinga, va. Què és la ràbia? Vale? La ràbia és una emoció que té una funcionalitat, que és quan estan invaint els meus límits, no? jo m'impose, vale? O quan m'estic sentint amenaçat. Està bé, això? Vale. Quan és el problema? Quan estic tot el dia enfadat. Segur que coneixes algú que està tot el dia enfadat.
0: Ah, segur, sí. Però i la ràbia no és també quan te sents impotent?
1: Sí, però la impotència hi ha coses afegides sí. De la ràbia. Vale? És com un... una continuïtat de la ràbia. ¿Vale? Sentir-me impotent ja no és només la emoció en si, sinó que li acompanya una sèrie de pensaments i una sèrie de conductes.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però la ràbia és la primera senyal.
0: Vale.
1: D'acord? Uh-huh. La ràbia dona igual que estigues aquí que estigues en Japó. ¿Vale? La ràbia és la ràbia. D'acord? La tristesa és la tristesa. La por és la por. La tristesa, ¿de què ens serveix la tristesa? La tristesa ens serveix per a parar i pensar. Quan uno està happy, feliç i contento, uno no para a pensar.
0: Que és mentira, eh? Jo això no m'ho crec.
1: Vale, però quan uno està alegre,
0: sí.
1: ¿vale? Anem a dir, en vez de feliç, alegre. Quan un està alegre, què li passa a l'alegria? A l'alegria, pues, tens ganes d'estar en persones, no? Tens ganes de compartir, tens ganes de... Però quan estàs trist, no.
0: No.
1: Lo, quan estàs trist, hivernes.
0: Sí.
1: Estem d'acord?
0: Sí.
1: Vale.
0: I si gràcies... pots.
1: Si pots. Però gràcies a la tristesa t'acompanya a parar i pensar. Llavors, a vegades és precís estar en aquest punt de tristesa, perquè ens fa pensar. I és una forma de parar. Estem d'acord?
0: Sí.
1: Quan no està bé estar trist? Quan estàs tot el punyetero dia trist. ¿Vale? Quan portes una temporada que la tristesa t'acompanya. Això què passa? Hi ha algo dins de tu que no està funcionant bé. Sí?
0: Sí.
1: Tenim clar?
0: Però t'acompanya encara que no siga les 24 hores del dia.
1: Sí, però si la tristesa... Anem a veure. Les emocions no són algo estàtic, i durant el dia pues, tindrem moments de tristesa, moments d'enfado, moments de por, moments d'alegria, ¿vale? Perquè les emocions van sorgint, d'acord? Però no són permanents. No, o sea, no pot ser un estado permanent. ¿Vale? Quan és un estado permanent és perquè hi ha algo més. Hi ha algo més que te preocupa, hi ha algo més que te perturba, hi ha algo més que... ¿Vale? Hem d'indagar què te passa. D'acord? És com que s'enquista aquesta emoció. Sí, s'entén?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vale. Llavors, és molt important...
0: A tu se t'entén sempre.
1: Gràcies.
0: És de veres. Bueno, a tu i a la resta de companys que veniu.
1: Genial. Aquesta és la idea, no? De poder divulgar algo... Mira, quan... Faig un KitKat. Quan vam presentar el projecte de fer psicologia a casa, on l'any passat que vam parlar sobre això, el nostre objectiu era divulgar psicologia però per a que les persones ens entenguin.
0: Clar.
1: Vull dir, jo puc parlar sobre processos d'aprendizatge i sobre, no? Vull dir, però és que no t'he sentit. Les persones que m'escolten no són persones professionals de la salut, que hi hauran.
0: Sí, però no. Jo recordo que el primer jefe que jo vaig tindre sempre em deia el mateix. Necessite que contes les coses que ho entenga ma mare.
1: Totalment.
0: I això se me va quedar una frase perquè diu, si ho entén ma mare ho entendrà tot el món, el que té més nivell i el que no ne té.
1: Totalment.
0: Entonces, si no estem en una... En una...
1: Clar, qui ens escolta?
0: Tot, qui vulga.
1: Vull dir, ens escolta qualsevol persona i qualsevol persona no té perquè tindre nocions de...
0: No.
1: Jo els meus alumnes, jo tinc alumnes del màster general sanitari de... Són psicòlegs, però necessiten aquest màster per a treballar en la clínica. I jo els faig sempre una pregunta. Què és un psicòleg? A ells mateixa, eh? Perquè, clar, jo te puc dir... El psicòleg és el professional que t'acompanya i que és, jo què sé, és expert en la conducta humana, en el procés dels aprenentatges, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale. Què fa un psicòleg? Vale, un psicòleg t'acompanya a trobar el teu benestar emocional, a trobar el teu equilibri, a ajudar-te a crear unes ferramentes emocionals perquè tu sigues capaç de... Vull dir, hem de parlar en llenguatge de carrer.
0: Sí.
1: Vale, jo quan... Un dels meus objectius, de la meva missió, té que voler la divulgació en tot el món de les addiccions i demés. Jo puc parlar, segons l'OMS, l'addicció és una enfermetat crònica, no sé què, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, o sea, l'addicció què és? L'addicció és un monstre que arrasa tot, l'addicció és una enfermedad que... Vull dir, hem de parlar en llenguatge de carrer. ¿Vale? Pues les emocions és el mateix. ¿Vale? I el que tu dius, gràcies, t'agraïsc el feedback, perquè és el nostre objectiu al final, no? Parlar en conceptes de carrer, perquè això no té molt de sentit.
0: No, perquè no arriba el missatge.
1: Clar, no arriba el missatge, no? D'esta manera, a més, posant exemples molt quotidians, molt tal, a les persones és quan realment t'ajuda a parar i pensar, no? I és un poc l'objectiu d'este programa, no? Al final. Vale, doncs això, parlem de les emocions i les emocions és algo inherent en nosaltres, en el ser humà. No podem anar en contra d'elles, vale? És a dir, si intentem no pensar en elles, més fortes se fan, vale? Jo sempre faig la broma de tanca els ulls.
0: Sí.
1: Vale? Tanquem els ulls, tanca els ulls, tanca els ulls. Va. I et dic, no penses en un elefant rosa. I què passa? A mi se m'apareix el de Pocoyo, perquè tinc fills i se m'apareix el de Pocoyo. Però s'apareix un elefant, rosa, fucs... ¿vale?
0: Però és com quan te diuen no facis això o no... Vale, és quan doncs, més ganes tens.
1: Quan tu no vols sentir X emoció, l'emoció què fa? Ficar-se més forta. Vale. Què hem d'aprendre?
0: I si les bloqueges?
1: No, o sea, bloquejar és ficar un parche.
0: Sí.
1: Vale? Però per més parches que tu poses... No desapareix, l'emoció continua ahí i te va eixir per una altra banda.
0: Ja. Yeah.
1: Vale, llavors, hem d'aprendre a... Vale, esta emoció està així, anem a veure per què està així esta emoció. ¿vale? Perquè les emocions, torna a dir, és inherent al nostre cos, són senyals del nostre interior que ens està volent dir alguna cosa. ¿Vale? Pues uh-huh. Anem a veure què passa. Com puc saber què puc sentir? Una forma molt fàcil és la comunicació no verbal. Què és la comunicació no verbal? ¿Vale? Si jo te pregunto, com saps tu que estàs enfadada? O com saps tu que jo que sé, un company de feina està enfadat? Com ho saps? Sense parlar, ¿eh? O sea, sí. En la seva comunicació, què me diries?
0: Per la cara i per la manera de menejar-se.
1: Muy bien. ¿Vale? Ah. La cara que pues, està com així compensatiu, sí. ¿No? Ceño fruncido, ¿no?
0: I la manera de menejar-se i de menejar les coses.
1: Sí, com a sí, en força.
0: No, sí, reballes les coses.
1: Reballes no, les coses, molt bé, així no en valencià.
0: Sí. No les deixes, reballes. Sí? Sí.
1: Vale. Més o menys, tots... No? Podríem dir algo similar, no? Alguns matisos i tal, però tal. Vale. I la tristesa, com saps que una persona està trista?
0: La cara, també.
1: Claro, la cara és molt expressiva,
0: I,
1: no?
0: I la posició del cos.
1: La posició del cos, al millor la veus plorant, sí. O la veu o no té ganes de parlar. Sí. O, és a dir...
0: Ja I el caminar, també.
1: El caminar, també, vale? O una persona alegre, com va?
0: O sea, alegre.
1: O sea, alegre què és? Doncs la seva comunicació no verbal, doncs l'esquena molt més recta, no? Un somriure en la cara, a l'hora de parlar doncs, hi ha un somriure, és a dir, hi ha una sèrie de senyals que són universals, vale? Que tot el món sap quina emoció estem parlant. Vale, està bé. Això què vol dir? Doncs és una bona forma de saber què em passa, uh-huh. Vale? Que és autoobservar-me. De, vale, quina és la meva comunicació no verbal? Quina és la meva forma d'actuar en aquest moment? Perquè hi ha vegades que no sé què em passa, però sé que em passa algo. Uh-huh. Això també passa.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: Bueno, doncs comencem per ahí. Jo te succeís que facis això, que facis un autodiagnòstic de... Vale, anem a veure quina és la meva comunicació no verbal. Que com estic menetjant-me? Com m'estic relacionant? Vale? Tal volta algú d'extern te diu... Ui, estàs molt... No? Saltes a la mínima, per exemple, no? Típica frase. Vale? Sí. Ostres, això significa algo. Significa que estic enfadat en el món... No estàs enfadat en el món. Hi ha algo en el teu pensament que fa que tu estiguis reaccionant d'aquesta manera. Vale, ja tenim el primer pas. Estic enfadat per algo.
0: Vale.
1: Estem d'acord?
0: Sí.
1: Vale. Anem a veure el nostre pensament. Què és el nostre pensament? El nostre pensament és una ràdio interna. Estem en una ràdio?
0: Molt bé, molt ben tirat.
1: És una ràdio interna que a vegades el volum el tenim més alt... I a vegades el tenim més baixet, ¿vale?
0: Sí.
1: Quan estem fent coses, quan estem en la feina, quan estem tal, el volumen està més baixet. Quan comença a pujar més? Normalment quan ens anem a dormir.
0: Quan ¿vale? estem a soles.
1: Quan estem a soles, ¿vale? I què fan les persones? Hem d'intentar d'alguna manera baixar aquest volumen. Error. ¿Vale? Jo te recomano que no baixes aquest volum de la teua ràdio i que escoltes què t'està passant, què t'estàs dient. Quins són els teus missatges?
0: Vaig a confessar.
1: Vinga, va.
0: Vaig a confessar una cosa. Jo poso molt la ràdio en casa, evidentment. Vamos, crec que és normal, no? Que posem molt la ràdio en casa. Però reconec que me passa, per exemple, a l'hora de dutxar-me. Jo a l'hora de dutxar-me, de normal, poso la ràdio o poso música. Però hi ha dia que no. O sea, no.
1: Perquè te...
0: Me molesta.
1: Te molesta perquè necessites sentir-te.
0: Sí.
1: Muy bien.
0: En canvi, n'hi ha dia que...
1: No necessites sentir-me.
0: Que no vull sentir-me.
1: Clar, efectivament.
0: No és que no necessite. Sí, crec que necessite. Però no vull sentir-me.
1: No vull.
0: Entonces, pam, ràdio.
1: Sí, sí. Mira, en les addiccions, que sí. Saps que soc experta en addiccions, jo parlo molt d'això. De les addiccions t'ajuda a baixar el volumen a zero. Vale? Per això sí. Un dels motius del per què la persona fuma porros o qualsevol tipus de substància de conducta és sobretot per a baixar aquest volum. No uh-huh. vol sentir-se. És massa dolorós el que estic sentint en el meu interior, con lo qual el que faig és baixar la veu.
0: Uh-huh. Vale.
1: Vale. Hem de... sostindre aquesta emoció i averiguar què li passa a aquesta emoció, esbrinar què li passa a aquesta emoció, ¿vale? No anar en contra, perquè torna a dir, anar en contra és l'elefant rosa. ¿Vale? Una altra metàfora que jo gaste és com si tu intentes agafar un tros de suro i intentes tirar-lo al mar cap a dins i què fa el suro? Pues, pap, t'hi espera una altra banda. No? Doncs sí. Les emocions és el mateix. És a dir, hem d'escoltar perquè estan ahí, tenen una funcionalitat, hem de veure què hi ha darrere d'aquesta funcionalitat. Hi ha vegades que les emocions es confonen per lo següent. Te fico un exemple. Imagina que la meva filla va a creuar un pas de peatón sense mirar, no? I jo li pego un crit. Enfada, Iris! ¿Vale? En realitat no estic enfadada. En realitat, el que hi ha darrere de l'enfado què és?
0: Por.
1: Por. ¿vale? Uh-huh. És a dir, hi ha vegades que apareix una emoció, però la emoció que hi ha darrere és una altra. ¿Vale? Uh-huh. Això passa molt en els xics que estan en depressió, ¿vale? La ràbia apareix molt més a sovint. Vull dir, hi ha com una tendència a estar més enfadats, però darrere d'aquest enfado hi ha una tristesa gran. ¿Vale? Això seria un altre tema a poder parlar.
0: Un altre programa.
1: Un altre programa. Vale. I després podem parlar de sentiments. Uh-huh. ¿Vale? El sentiment és una sèrie d'emocions adjuntat a una sèrie de conductes. Te fico un exemple. Sentiment de culpabilitat. Vale. Mm. Què és la culpabilitat? Quan jo em sent culpable hi ha una sèrie d'emocions que acompanyen, correcte?
0: Sí.
1: O sigui, no estic alegre.
0: No.
1: Vale. Hi ha certa tristesa i cert enfado que al conjugar-se apareix aquest sentiment de culpabilitat. Però el sentiment de culpabilitat també hi ha una sèrie d'accions, una sèrie de conductes que fan que tu et sentis culpable. Sí? S'entén?
0: Sí.
1: Vale. Això què vol dir? Doncs que els sentiments són una conjugació, és a dir, és un cúmul d'emocions en conductes. Vale? Uh-huh. Però és molt cultural. La culpabilitat que jo puc sentir en la societat on vivim nosaltres sí. No té res a veure a la culpabilitat que puga sentir un japonès, per exemple. Vale? Té que veure molt en el que és la cultura. Sí? Uh-huh. Podem parlar de frustració, per exemple. Què és la frustració? Doncs jo tinc una expectativa que no es complís.
0: Ja.
1: Correcte?
0: Sí.
1: I llavors, sent que és la frustració. Què és frustració? Doncs una sèrie d'emocions junt en una conducta que no s'ha realitzat. Estem d'acord? Uh-huh. I després, per una altra banda, voldria aclarir que les emocions bàsiques podríem parlar pues, d'enfado, de por, de tristesa, d'alegria, sí? Uh-huh. Però si parlem, per exemple, d'alegria, no és el mateix estar eufòric que estar alegre?
0: No.
1: A que no?
0: No.
1: Quan estem parlant de por, no és el mateix tindre pànic, no? Uh-huh. Estar aterrat.
0: Uh-huh.
1: Sí?
0: Sí.
1: O estar inquiet.
0: Sí.
1: Quan estem parlant d'enfado, no és el mateix estar parlant de... què te diria? Ara no se m'ocorreix, no? Però d'estar ofuscat, per exemple, uh-huh. ¿Vale? Estar molest. Sí? S'entén? És a dir,
0: sí, sí, sí.
1: Dins de lo que és l'emoció primària, diguem, la bàsica, hi ha tot un món baix també. ¿Vale? Què passa? Que si ens dediquem un poc a entendre este món de les emocions, ens va ser molt més fàcil explicar i entendre les meves emocions, però també les emocions que tinc de la persona davant. Uh-huh. Llavors, la comunicació va ser molt més fluida.
0: Perquè vas empatitzar.
1: Totalment. Uh-huh. Vale? Vas a empatitzar i vas a ser capaç d'entendre què em passa. Vale? Quan uno entén què li passa, és meravellós. Vale? Meravellós en el
0: sí,
1: sentit de...
0: Sí, no és fàcil, eh?
1: No és res fàcil, res fàcil.
0: Arribar a aquest punt, dic.
1: Clar, una de les coses que fem en teràpia, entre altres coses, és que la persona s'entenga. És meravellós, eh? Apareix... Quan arribem a això, nosaltres diguem que és un insight. Un insight és pues, que de repente la persona desperta i diu, ostres, ara ho entenc. I a vegades és molt dolorós, però a la vegada és molt liberador. ¿Vale? Uh-huh. Perquè quan uno entén què li passa i per què li passa i d'on ve la situació, d'on ve l'origen i demés, és molt més fàcil eixir d'ahí. Uh-huh. ¿Vale? Quan uno no sap per què està enfadat i va enfadat pel món i es relaciona des de l'enfado i des de tal, és molt més complicat. I sobretot és molt frustrant cap a uno mateix. És que no sé què em passa. Sé que em passa algo, però no sé què em passa. ¿No?
0: De vegades, igual sí saps què et passa, però no pots... perquè això implica a més persones.
1: Sí, però...
0: Entonces, ahí obris un meló...
1: Però t'has d'enfocalitzar quan hi ha persones implicades.
0: Sí.
1: Ens hem de focalitzar en allò que sí depèn de nosaltres. ¿Vale? Perquè moltes vegades em ve a consultar i em diu és que estic enfadada perquè m'agradaria que la meva parella fera, és que estic enfadada perquè m'agradaria que el meu pare fera, és que estic enfadada perquè... Estàs demanant algo que no depèn de tu.
0: Ja.
1: La qüestió és, què fas tu front a lo que està fent la teva parella, la teva germana, la teva... lo que sigui. ¿Vale? Això sí que depèn de tu. ¿Vale? La posició on vols col·locar-te front a aquesta situació sí depèn de tu. ¿Vale? El que l'altre faça, el que l'altre diga, el que l'altre pense, això no depèn de tu. Això també ho treballem en consulta, no? L'acceptar això. I quan algú també integra això, també és meravellós, no? Perquè és com, ¿vale? Pues ja deixe de preocupar-me o ja deixe de calfar-me el cap d'algo que no puc fer res, en realitat.
0: Mhm. Ai, Maria, se m'ha passat molt ràpid, ui.
1: És que estàs a gust?
0: No, sempre estic a gust, però és de veres que se passa ràpid. Bueno, podem continuar un altre dia parlant d'emocions.
1: Sí. Sí, a veure, les emocions és tot un món, sí, sí.
0: Sí.
1: Recomano a la gent que veig la pel·lícula d'Inside Out, de Pixar, que és meravellosa, tant la 1 com la 2, per entendre un poc el que són les emocions.
0: Uh-huh.
1: No és per xiquets, és per adults.
0: És per adults, sí. I anem a recordar on te podem trobar.
1: Sí, mira, actualment som un centre de psicologia i en psicòlogos i ens pot trobar en web i en psicòlegs.es o en les xarxes socials.
0: Gràcies, Maria.
1: A vosaltres sempre.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.